0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: i vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal.
1: I ens ha enviat un Excel.
0: No.
1: Mira, pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: Aquest és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

Hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a iCat.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Simplificat.
1: Desubicat.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Eufòria al concert. El 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3cat en viu.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
2: Vols música en directe i descobrir veus noves? Comença l'estiu al Festival Monocicle de Sant Pere de Ribes, de l'11 al 14 de juny. Un festival de música d'autor amb artistes com Judith Nederman, Anna Andreu, Extraño Ways o Romantic Dimoni. També hi haurà activitats i tallers per tota la família. Més informació a monocicle.cat. Recomanat per iCat.
1: Linkat. A iCat.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: Escoltes ICAT. El folk, el world i l'arrel a ICAT. Ets a l'ICAT Mans, amb Quim Bullant.
5: Bon dia i bona hora, són les 9 i com cada diumenge a ICAT comencem un nou ICAT Mans, l'espai del folk, el world i l'arrel a ICAT. Des d'ara i fins a les 10 del matí, al programa d'avui ens aturarem en el Cire de les Puces, el nou treball de Pep Lladó, un projecte que posa la mirada en aquelles petites coses quotidianes que ens sostenen i que acaben donant sentit en aquest camí, tot pagat a ritme de rumba i amb moltíssimes col·laboracions. També celebrarem la dècada dels Ballaveu amb aquest Arada, nou disc que continua reivindicant la veu, la tradició oral i el patrimoni compartit 10 anys després de començar a fer créixer una proposta ben singular dins l'escena de la música empresa de terra, sobretot per fer ballar. I mirarem cap al País Valencià, que continua oferint novetats ben interessants, com les de Noelia Llorenç Tidana o Jonathan Penalba. Tot plegat, una bona dosi de folk, músiques d'arrel i nous camins sonors per començar aquest diumenge amb en Josep Lli Santiso, les vies de so, la Rosa Silvia al muntatge, la Mònica Muñoz a la producció, qui us parla, Quim Rutllant.
4: A ICAT comença l'ICAT Mans, amb Quim Rutllant.
5: Som-hi. Aquest mes de maig, el cantautor vilanoví Joan Cullell, més conegut com Pere d'Àbies, hauria complert 80 anys. Per recordar-lo i homenatjar la seva obra, Joan Reig ha recuperat una versió que en va fer de la cançó de La Cadira, amb la gent dels West Trip. És aquesta.

0: La cadira, un original de Pere Tàpies, reinterpretat per Joan Reig i el seu Estrep. Així hem obert aquest i Catmans d'avui diumenge.
1: Finestra al folk, finestra a l'arrel i Catmans amb Quim Rotllant.
0: Seguirem amb unes que actuen el proper dissabte al Festival Ítaca, a Gualta, al Baix Empordà, dins del festival que ha començat aquest mes de maig. Les Aloses hi seran present amb el primer cant del matí, Nenes de Ciutat. Nenes.

0: Nenes de ciutat és un tema de les Alosa que acabem d'escoltar. Recordeu que seran el proper dissabte dia 6 a Gualta, a dins del Festival Ítaca.
1: Si t'agrada el món i t'agrada la música, ICatmans.

0: gran regal.
1: Hi ha discos que són una fotografia d'un moment concret i n'hi ha d'altres que acaben sent gairebé una conversa amb vida pròpia. Una mirada enrere per entendre d'on venim, però també, sobretot, per anar i per mirar cap on anem. Pep Lladó fa temps que recorre camins entre la rumba, les músiques populars i les sonoritats que ha anat trobant pel trajecte. Ara, amb aquest Circ de les Puces que presentem avui, reuneix peces de diferents etapes, recupera cançons, les torna a fer respirar i s'envolta d'un bon grapat de còmplices per construir una mena de celebració compartida dels darrers 30 anys de música en el país. Ho fa, a més, el segon algoritme. Avui conversem amb Pep Lladó per entrar en aquest Circ de les Puces. Pep, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
3: En algun lloc hem sentit que ha sigut esgotador, fins i tot, però satisfactori.
2: Home, sí, sí, sí, perquè, és clar, a més, jo allà m'ha tocat fer molts papers, m'ha tocat, a part del purament musical, m'ha tocat de fer de tècnic de so, m'ha tocat mesclar, m'ha tocat masteritzar i totes aquestes coses, i tot sumat, déu-n'hi-do, sí, sí, és una feinada.
3: D'artesania, gairebé.
2: D'artesania domèstica, a més, perquè ho hem fet a casa, com sempre faig els meus discos, i, bueno, en pausa, cansat però disfrutant també de tot el procés.
3: M'imagino que una de les virtuts d'agafar-se amb aquesta voluntat d'anar-ho fent a poc a poc és també que t'ha donat l'oportunitat de comptar amb un munt de gent, de col·laboracions, a més, abismalment diferents.
2: Sí, sí, és cert, hi ha convidats de tota mena. En el disc hi participen 40 persones.
3: Amén.
2: Déu-n'hi-do. Alguns són amics de tota la vida, músics amb els que hem passat moltes coses junts i hem fet moltes coses, i alguns altres són persones que jo volia conèixer. I dic això, persones, a més de músics, no? Uh-huh. Hòstia, aquest tio m'interessa, m'agradaria fer un cafè i parlar i de la vida i de la música i tot plegat. I aquesta era una excusa perfecta per fer-ho, i ho he pogut fer, i estic supercontent.
3: Perfils molt diferents, que van des d'un Pep Sala, un Joan Reig, a l'àmbit de la rumba, tots els grans clàssics, però també del folk, uns Ballaveu, amb la Pàtria en Xavi, o en Carles Belda.

0: de quimeres.
1: Mira, el Carles Belda, de fet, és estrany i no és estrany, perquè el Carles Belda jo penso que és un músic que pertany amb tot el dret, diguem, al món de la rumba i...
2: Home, té
1: i
2: un disc de les 24,
1: 24
2: rumbes del rumbes, dia d'Ònic.
1: Exacte, que sí, a més sí. Es va gravar a casa, aquest disc, es va gravar a Dos Rius. I jo penso que és un gran rumbero, el Belda, a més de moltes altres coses, un tio amb... Bueno. I els Ballaveu, ostres, aviam, jo m'he mogut últimament bastant per Olesa i els vaig conèixer, em van agradar molt, i vam tenir una experiència molt bonica amb els Ballaveu. També van venir un dia a casa i en un dia amb els Ballaveu a casa vam compondre una cançó, lletra i música, la vam gravar, la vam masteritzar i vam fer un videoclip. I va ser una cosa com molt bonica i tenim aquesta experiència en comú i, a més, una amistat d'això de fa temps.
2: És aquest Guiat per les estrelles?
1: No, la cançó que vam gravar era una altra.
2: Anava a dir, aquesta va ser altra, màgica
1: no. No. El Guiat per les estrelles ja està en un disc anterior, de fet, i té una altra història diferent.
2: Escolta'm, per anar centrant la jugada, aquest circ de les puces dona la sensació que és com una mena de síntesi, no un tancament de res, no unes voltes, no un tancament de cap cercle, sinó de dir, jo sóc això, però no sense nostàlgia, no vist amb nostàlgia, sinó vist amb reafirmació, i que puc continuar sent això perquè és actual totalment.
1: Sí, és tal com tu dius, és una mirada enrere, però una mirada enrere des del disfrutar el moment actual, el present, precisament amb tot això, amb poder-me trobar amb tots aquests amics. Clar, les cançons, tens aquella cosa de dir, ostres, aquella cançó m'agradaria tornar a tocar. I ho fas en directe i tal, i llavors les cançons van evolucionant. En el disc hi ha cançons que, per exemple, venen de l'època de Iaiai, que les he tocat durant 20 anys de la vida. Aquestes cançons han anat fent un procés, s'han anat madurant, s'han anat transformant. I em feia il·lusió deixar reflectida aquesta evolució dintre d'un disc.
2: De fet, el disc que dona... la peça que dona nom al disc, aquest Circ de les Puces, ja l'havíem pogut sentir
1: sí.
2: El 2016,
1: sí,
2: 15,
1: sí,
2: aproximadament.
1: Sí, sí.
2: I, a més, la revisitació que fas és estupenda.
1: Moltes gràcies. És divertida, eh?
2: Sí.

0: mans.
1: És totalment vigent, agafa tota una altra volada amb el segon algoritme. Hem de parlar d'aquest segon algoritme, que a mi em fa molta gràcia. De fet, el segon algoritme, si busquem per internet, he anat a cercar a veure què vindria a ser. I la definició que he trobat és, diu, és la segona fase de l'adjudicació telemàtica de les places de personal interí docent a Catalunya. Ah, no sé si t'ho coincideix a la metàfora.
2: Potser sí, en certa manera sí. Si hi ha un segon algoritme és que n'hi ha un de primer. Jo vaig tenir una època que una mica per distreure'm vaig fer tot de música electrònica, que va tenir la seva sortida i que va estar pues, en els recopilatoris aquests de Café del Mar i tot això. Són unes cançons que es venen molt dintre de l'Spotify. Uh-huh. Llavors, què passava? Que quan jo en el meu perfil de Pep Lladó anava posant coses, aquestes coses no es veien perquè l'algoritme, el primer algoritme, posava davant aquesta electrònica. Llavors vaig dir, doncs jo vull crear un segon algoritme, un segon perfil, on aquestes coses que estic fent ara estiguin a davant de tot, es vegin les primeres, no? I d'aquí ve l'explicació del segon algoritme.
1: Doncs ja lliga d'alguna manera. En aquest treball, com dèiem, és com una idea de recull vital, com explicàvem, sobretot té molt l'esperit ai-ai-ai. Al final, recordem que els ai-ai apareix, el fondeu, quan ens deixa el gato, mm-hmm. Us imagineu aquella fórmula d'èxit, que encara es pot sentir, evidentment. Mm-hmm. Trobem pinzellades d'ai-ai, però trobem pinzellades de molts altres projectes teus vitals.
2: Ai-ai-ai van ser 25 anys de la meva vida. 25 anys amb moltíssima implicació, component les cançons, produint i fent els escenaris. A més, l'actitud vital, jo penso que m'agradaria pensar que encara la conservo. Aquesta actitud en rombera davant de la vida, no? Mm. I potser, segurament, això es reflecteix també en les cançons, no? Després de l'època de Iaiai, doncs, he tingut una època, doncs, jo sol, traient les meves cançons i els meus discos i tot això. Segurament hauria de ser, per definició, una època més madura, perquè m'he fet més gran. Però, bueno, jo penso que tot va per allà mateix. Jo, en realitat, en el fons, no és el que és el mateix.
1: Ah, ja ho fèieu i continues fent, a utilitzar la rumba per parlar de festa, per fer festa, però per fer reflexió, per fer experimentació. Aquí és tot una mica. I fins i tot, ja que estem parlant dels AIA, i quan apareixia el Tot això eren vinyes, que en aquest treball també és, era dels primers temes que segurament eren ecologistes, no? Que bueno, d'aquest una crida ecologista.
2: Ben vist.
3: Torre amb piscina i jardí privat, X pessetes al metre quadrat, zona tranquil·la amb vistes al mar, a 10 minuts de la capital.
2: Mira, hi ha una frase que jo penso que ve del Gato. El Gato penso que segueix sent encara un gran referent dintre de la rumba. El Gato deia que la rumba és un llenguatge musical capaç d'expressar moltíssimes coses diferents. I potser hem tingut el defecte d'acotar-ho molt en un determinat registre, quan en realitat amb la rumba es poden explicar moltes coses. En Bai Ai vam deliberadament vam tenir aquesta vocació d'exprema la rumba perquè s'obrís el ventall i perquè pogués expressar diferents coses, i jo segueixo amb aquest camí, i la veritat és que m'agrada sentir-me així, m'agrada fer experimentació a partir de la rumba.
1: I a partir de la rumba, que ningú s'imagini, de fet ja ho estem sentint, que ens quedem només amb el ventilador, aquí també hi juga una mica de jazz, hi juga també un punt de música africana, fins i tot cançó francesa i habanera, que també seria un cosí germà, clar, no? De la rumba.

0: Clar, l'havanera sí, l'havanera és cosina germana, de fet és una rumba una mica més lenta. Uh-huh. Amb conya dèiem amb els ai-ai-ai que quan ens jubiléssim faríem un grup d'havaneres que així podríem anar, podríem seguir el ritme més bé, no? Però sí, en realitat hi és tot això. I això que dèiem, que al final quan vas fent aquests treballs que són una mica doncs, de recuperació de tot el que has anat visquent i tot el que has anat aprenent, doncs esclar, hi poses una mica de tot. Jo vaig estudiar jazz amb el mestre Borrull, que és un gran i...
1: És per posar-se dret, eh?
0: Exacte, sí. I bueno, totes les coses que t'han anat arribant i que t'han anat agradant i que t'han anat enriquint.
1: Amb què t'ho passes bé? El missatge o la música?
0: Ah, tot va lligat. Tot va lligat, per mi tot va lligat, o sigui, es refereixes a la lletra, el que vol dir la lletra... Home, jo sí, tot va lligat, tot va lligat. Les cançons tenen aquestes coses. De vegades una frase, alguna cosa que potser soleta no t'explicaria gran cosa, si li poses una música que la reforça, doncs poden arribar molt lluny. Estàvem parlant fa un moment de tot això eren vinyes. Uh-huh. És una frase, tot això eren vinyes és una frase que es diu molt per Argentona i que els argentonins la diuen molt perquè tot allò eren vinyes i al final, després de la filoxera, bueno, hi van plantar pins, i van fer urbanitzacions i carreteres, però al final la frase queda i quan la poses una cançó i li dones l'èmfasi, doncs aquesta frase s'infla i fa... I arriba a explicar moltes coses.
1: I què t'interessa més, posats a fer-te triar?
0: A
1: fer ballar o explicar-les, aquestes coses? Quina va tan lligada?
0: El de fer ballar és una cosa que els rumberos portem molt a dintre, uh-huh, i de vegades ens pesa molt. Que ballar
1: no
0: la gent,
1: ballar, no?
0: Que ballar...
1: No?
0: I en Vai Ai Ai, per exemple, descartàvem cançons boniques, perquè no eren les més bailongues. I quan vas a tocar un puesto sembla que hagis de ballar.
1: D'aixecar la plaça.
0: Tothom, i això ho aixecarem, i tot això. Llavors, jo m'he volgut deslliurar. Recordo una vegada que vaig anar a veure el Goran Bregovic al Palau de la Música. Goran Bregovic fa una música que molta part és molt, molt vital, molt ballable i tot això. I llavors vaig tenir la sensació de que tot el Palau estava allà amb unes ganes d'aixecar-se del seient i posar-se a ballar. I fins que al final ho va fer i el tio va aconseguir doncs, que tot el Palau estigués aixecat ballant. I jo vaig pensar, això és el que jo vull. A mi m'agrada que els meus concerts comencin asseguts i acabin drets. I en aquest últim concert que he fet amb el Bar de Sants vaig començar el concert amb una cançó a piano sol, amb la promesa que després arribaria la rumba i que tot aniria fent, no? Uh-huh. Però aquesta sensació de que no només balles i que el ballar és una cosa que quan acaba sent com una explosió del cos, no? Que et demana, venga, som-hi, no? I això, hòstia, és xulo, quan s'aconsegueix és...

0: sorprenent la col·laboració, en aquest cas, amb la Txell Sus i en Pep Plaza, amb aquest Sé que vindràs.
1: Bé, amb la Txell hem treballat molt. La Txell és de Mataró i durant la vida ens hem anat trobant. Quan feia la música de Les Tres Bessones, per exemple, la Txell canta amb una cançó i és una persona que jo li tinc una gran admiració i penso que és una de les veus importants. I, a més, el fet de la Txell i el Pep estar junts, doncs em vaig dir aquesta és l'oportunitat de amb el Pep també és del Maresme i també és de Mataró i també ens coneixem de fa molt de temps i vaig dir, hòstia, quin papo, podria ser superinteressant de provar-ho. Esclar, la Txell va arribar i la Txell ja sabia com havia de cantar. El Pep, en canvi, té un vano tan gran de possibilitats. Bueno, com vols que t'ho faci, això? Com el Tomeu Penya o com... I ostres, va ser molt bonic poder anar afinant i anar trobant un registre que fos el seu, no? I això va ser molt xulo.

0: amb els Manolos us trobeu sota la palmera.
1: Clar, clar, amb els Manolos us trobeu sota la palmera, també un altre cas de vides paral·leles, no? Clar. Amb els Manolos tota la vida, doncs, ai, ai, ai, Manolos. Jo me'ls estimo molt, jo ara vaig amb ells de pianista, aquest bon rotllo que sempre hi havia hagut entre grups, ara és amistat personal. I estic molt content i molt feliç i m'ho passo molt bé amb ells i sento molta afinitat amb tot el que són i amb tot el que fan.
0: El que demostra és aquest punt de festa col·lectiva, no? Aquest
1: sí,
0: treball.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Un dels temes que també m'ha cridat l'atenció és amb el Carlitos Miñarro, Milola, potser pel canvi de registre, potser. Sí. Quina delícia.

0: El que dèiem de que la rumba pot expressar molts diferents registres. El Milola ve d'un disc que es diu Andar Contigo, que és un disc que jo vaig fer el 2009 quan vaig perdre la meva companya. I és un disc de dol. I és un disc que vaig fer amb els meus amics, i els meus amics em van acompanyar i vam gravar tots junts i vam passar moltes hores a l'estudi, doncs, gravant i no gravant i xerrant i mesclant i fent cerveses i parlant de la vida. Ara han passat 17 anys de quan vaig fer aquest disc, i en aquests 17 anys me n'adono que el disc segueix parlant del dolor, del dol, però a la vegada és un disc que parla molt de l'amistat. Que el Carlitos Miñarro, que és una persona que m'estimo, que el sento com a amic, doncs cantés aquella cançó en directe i a més tan bé i tal, doncs bueno, ara estic parlant del concert, però
1: en el
0: disc també hi és, doncs ostres, em fa molta il·lusió
1: retrobar-se amb temes que són molt coneguts per un costat i altres que són per descobrir el vetllador. És una joia aquest disc, ja t'ho dic així de clar.
0: Gràcies.
1: I la veritat és que farà disfrutar molt. Pep Lladó, amb el Circ de les Puces, que ens ha acompanyat avui. Gana, suposo, aquest estiu de fer-ho córrer. S'estava llogant el calendari. Tenim alguna cita propera?
0: Sí, però ara, la veritat, concretar.
1: Mireu a xarxes.
0: Ens veurem a l'estiu. Sí, sí.
1: Doncs mireu a xarxes, que tindreu tota la informació. Ha sigut un plaer. Gràcies per venir fins als Estudis d'ICAT. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies. Una abraçada.

0: i blanc.
1: Tota arada deixa un rastre, remou la terra, obre solcs, prepara el terreny perquè hi pugui créixer alguna cosa nova i potser, en el fons, les cançons també fan una mica això, treballant el terreny perquè la memòria, les paraules i les melodies continuïn, trobant nous espais on arrelar, on sentir-se i fins i tot on ballar-se. Ballaveu celebra 10 anys de trajectòria amb aquest Arada, un nou treball que continua posant la veu al centre i que reivindica la tradició oral com a patrimoni viu en constant transformació. Avui ens acompanyen la Patri García i en Xavier Rota per parlar d'aquest 10 anys i d'aquest treball. Bon dia.
2: Bon dia.
3: I bona hora.
1: Gràcies per venir fins a l'estudi d'ICAT. Una Arada que arriba en els 10 anys. I m'he dedicat a fer una mica de recerca amb aquests 10 anys, déu-n'hi-do. No sé si ho haguéssiu imaginat, perquè, esclar, vau començar amb un Flors i Violes, que era el primer treball. Per aquí hi ha hagut coses amb la Sant Jordi, amb Kepa Junquera, heu anat a fer col·laboracions... Espera, que ho tinc, no sé si ho diré bé, Cathy McFarland...
3: La Cathy McFarland, sí, una amiga escocesa.
1: Que li vau fer cantar La Prosa de Lleida i li vau fer cantar...
2: Sí. La Nina Encantada.
1: Ostres, no sé si com fa 10 anys vau començar a caminar, haguéssiu dit... Farem col·laboracions internacionals, encara que sigui una.
2: No ens ho havíem pensat mai, això no...
3: No, sí que és veritat que de visibilitat o que ens tinguin en compte o grans festivals a França, sobretot a Itàlia, sí que en tenim molta tirada, més que aquí. Valorats, sí, però tant com per anar a fer col·laboracions de discos, potser no tant, però vaja.
1: Tot té una explicació, perquè, i recordo quan en parlàvem fa molt de temps, perquè ja tenim tots uns quants anyets a l'esquena, dèieu que aquí no hi ha costum de ballar amb veu, i Itàlia i França us n'heu fet tips.
2: De fet, a França anem cada any.
1: Aquest any, per cert, agost...
2: Sí. A l'Auvernia. Aquest és el festival, el Gran Ball de l'Europa, que és el gran festival de ball.
3: Sí, són dues setmanes de festival, 5.000 persones, 5-6.000 persones, i clar, la cosa és que a França, o sigui, sobretot a Occitània o a Bretanya, format de dos cantadors que facin ball és un format de tradicional de grup. És a dir...
1: Està vist. Allò és normal.
3: És la tradició,
2: sí, sí.
3: És a dir, a Catalunya tenim la copla, tenim el grup de veneres, tenim la rondalla típica que fa jotes, però no hi ha el típic duet que canta per fer ballar. Això no existeix com a formació tradicional. Cantar per a veus, super tradicional. Formació de cantar a veus per fer ballar no és tradicional. Vull dir que aquí hi ha una mica com una... És estrany, però vaja, que també és una innovació i també és un treball que hem hagut de fer.
1: Però podem dir, ara ja després de 10 anys, però s'ha començat a com a normalitzar. Vull dir, ja comencem a tenir-ho dins els cànons de que amb la polifonia tradicional també podem ballar.
3: Sí.
1: Hi han hagut fins i tot companys que també han fet la proposta.
3: No? I anteriors, les de Calaix.
1: Les de Calaix,
3: exemple,
1: que ara tornen, per cert.
3: Ara tornen, van obrir a camí en aquest sentit.
1: Exacte.
3: Elles em sembla que deien nova polifonia tradicional, perquè també fan arranjaments més agosarats i més moderns. Nosaltres ens acotem més a...
2: Els conservadors.
3: Més ortodoxes, no? Però sí, clar, i modernament doncs també hi ha molta gent jove que també fa, clar.
1: És un projecte que s'ha definit amb el temps o ho teníeu molt clar?
2: Jo crec que no ha canviat massa el que venim fent des que vam fer el primer ball i des que vam enregistrar el primer disc. És a dir, nosaltres agafem la cançó tradicional i la proposem per ballar. I això és el una cosa que hem mantingut durant aquests 10 anys, i és el que hem fet. Sí que és veritat que en aquest tercer disc ens hem arriscat una miqueta a fer alguna composició. Aquí ens hem endinsat en un altre món. Però bueno, jo crec que l'essència hi és, que és el cantar per fer ballar i fer servir sempre la cançó tradicional.
3: És que és el que ens defineix, no? I això sí que no hi ha... O sigui, grups que facin, que cantin per fer ballar actualment a Catalunya, tot totalment cantat, no n'hi ha. I en el seu moment, quan vam començar, tampoc hi era, perquè hi havíem plegat les de Calaix. Llavors, doncs, crec que és el que ens defineix.

0: sí que és veritat que el tema de la polifonia ha canviat molt, ha fet molta feina, han aparegut festivals com el Cantut, que ho han posat en un primer ordre, un lloc on us hi hem vist també, però és veritat, ballar amb veu no és comú si no és amb vosaltres, en el Principat com a mínim. Ho demostràveu molt amb el 2020 al Ball de Nit, que allà ja era... Bueno, sí, seguia sí. L'estel, evidentment, del Flors i Violes, però hi ha una consolidació de la proposta.
1: Bueno, és que el Ball de Nit va sortir en un moment delicat, perquè nosaltres vam presentar el disc, recordo, el 29 de febrer, al CAT, i al cap d'una setmana, 15 dies, ens tancaven a casa per la pandèmia. Llavors, vam fer molta feina nosaltres també, pel fet d'estar tancats a casa, de promocionar el disc a través de xarxes, a través d'internet, que era la manera com tothom ens vam comunicar en aquell moment.
2: Fèiem un ball cada setmana.
1: Fèiem els dijous a la tarda, es treu els mobles del menjador i posa't a ballar, no? I allà ens va seguir
2: molta gent, sí.
1: Moltíssima gent. Jo crec que la necessitat en aquell moment de fer coses diferents, tot i estar tancat a casa, va fer que les propostes que fèiem nosaltres, doncs, arribéssim a moltíssima gent. Vam veure gent que ens seguia des de Grècia, connectats,
2: sí,
1: en directe.
2: Gràcies pel ball de cada setmana.
1: Gràcies això... pel ball dels dijous. Jo crec que el Ball de Nit va tenir molta tirada també gràcies, no podem dir que la... no hi mal que por bien no venga, no? Però gràcies, sí, al fet aquest, no?, de que la gent ens va seguir molt durant la pandèmia des de casa seva.
0: Un cop desconfinat el vau poder esbravar una mica, el disc, o no?
1: Sí.
2: És que nosaltres, sí, els discos ens duren molt. Perquè, clar, no, o sigui, no tenim la necessitat de treure un disc cada any. Hi ha aquesta inèrcia quan fas més concert, no?, o música de concert. Que, clar, nosaltres, els nostres balls, la gent sap el que s'hi trobarà, i no passa res si l'any que ve repetim el mateix. Que no ho repetim, perquè tenim repertori...
0: Per donar i per vendre.
2: Per donar i per vendre. I amb tres discos, vull dir, tenim en total... Tres discos són 51 cançons. I cada tema amb dues o tres cançons juntes. Vull dir, repertori en tenim, versatilitat per fer i desfer també. Llavors, doncs, clar, podem repetir perfectament un any i l'any següent al mateix festival, perquè al final el que fem nosaltres no ho fa ningú més que és ball cantat.
0: Està clar. Escolta, ja que estem a la part nostàlgica, encara no hem entrat a parlar de l'Arada, hi ha un tema que el sentim en directe, no? Aquesta peça que, de fet, vau composar o compondre amb en Pep Lladó amb Hores, i la vau gravar.
1: Sí.
0: Parleu-me d'aquest pinyol d'oliva que
2: hores,
0: has fet.
2: Hores no. Jo crec que van ser minuts. No, home, no crec que durés
1: no
2: més d'una hora.
1: Exactament, però igual vam estar una horeta. En una horeta vam tenir la cançó,
2: sí,
1: feta.
2: O sigui, la cosa era justament en el confinament, que el Pep, aquestes necessitats que bueno, de trobar-nos tots, tothom,
0: sí, sí.
2: El Pep va dir, escolta, veniu a treballar. Jo tinc l'estudi a casa, veniu a treballar, us faig un paper que pugueu venir d'Olesa a Dosrius, i no hi ha problema, veniu, fem un arròs, fem un arròs, fem un vinet, i llavors ja veurem què passa. Va, molt bé. Vam fer l'arròs, es van fer les 5 de la tarda, quarts de 6, dic, bueno, agafem i marxem, perquè ja no, vull dir, hem de tornar a casa abans de les 8, allò que passava, pandèmia, i diu, no, escolta, per què no feu una cançó?
1: Sí, va posar un paper i un boli sobre la taula.
2: Sí, espera, té, paper i boli, exacte, i va...
1: Que sigui del vostre estil, allò...
2: Sí que sembli tradicional, amb paraules d'antes... I bueno, no? I escolta, comencem, no? Doncs, mira, versos heptasíl·labs, ABCB, vam començar a posar coses, va molt bé que parli d'Olesa, de les oliveres, que tenim autòctones, fan un oli molt bo. Vam començar, vam tenir la cançó feta, i llavors diu, bueno, i ara la música. I ara la música. I com vam tenir feta la música, diu... Doncs escolta, un moment que la gravem, passa els cables per sota les, per entre les parets, la vam gravar, i just quan estàvem a punt de gravar, espera, que aprofitarem i farem un vídeo, i és el vídeo que es pot veure a YouTube. Vull dir, aquella gravació és el primer cop que la vam cantar.
0: I aquell pinyol d'oliva que...
2: Pinyol de l'oliva,
0: que sortia com un senzill, de fet, l'heu incorporat també a l'Arada. L'escoltem, ja que us hi heu prestat a posar-la en directe.
2: Molt bé.
0: És aquesta que ens interpreten la Patri García i en Xavi Rota d'aquest treball Arada.

0: has llepat.
1: Moltíssimes gràcies, és un plaer sentir-vos sempre i fer-ho en directe en l'estudi, doncs ens agrada moltíssim i ens serveix per entrar en aquest Arada. Era un moment ara de treballar, de fer un nou treball?
2: Bé, de fet, era el moment justament perquè això, aquest any... De fet, portem 3 anys celebrant 10 anys. És a dir, fa un parell d'anys celebràvem 10 anys del primer ball que vam fer. L'any passat vam celebrar 10 anys del primer disc.
3: De la fundació del grup.
2: De la fundació del grup, i aquest any celebràvem els 10 anys de la primera publicació del primer disc. I, per tant, era el moment de treure un nou treball. El repertori se'ns comença a quedar una mica curt. Per què? Perquè el que fem nosaltres és agafar la cançó tradicional i proposar-la per ballar. És a dir, aquí a Catalunya la cançó tradicional no està feta per ballar, no és el que explicàvem abans. Llavors aquí ens comencem a quedar una mica curts de repertori. Cada vegada ens costa més trobar cançons que les puguem aprofitar per fer-les ballar. I amb això hem tingut feina.
1: Però recursos sempre n'hi ha, perquè... L'estaca és un vals.
4: L'avi

0: passar.
1: Però l'Estaca, no, considerant-la com a cançó tradicional, no la podem considerar, perquè és d'autor, la considerem popular.
2: És difícil trobar cançons que l'estrofa i la tornada siguin cantades, que tingui una gràcia, que, vull dir, que es pugui mantenir a dues veus o amb la mínima instrumentalització, una mica de guitarra o percussió, dos panderos, o intentem buscar el màxim d'opcions perquè els nostres concerts o balls siguin agradables. Clar, si fas un ball d'entrada, cada cançó ha de tenir un mínim de temps, no?, de durada, 3 minuts i mig, 4, i no s'ha de sentir pesat. I som dos només. Llavors, fàcilment es sentiria pesat. Llavors hi ha un treball molt, molt important de fer veus, de que la primera part jo faig la veu per sota, després faig la veu per dalt, després acaba la Patrick envia i afegim el pandero. Cada cançó té un treball. I la veritat és que trobar cançons que s'adaptin al que busquem, tampoc n'hi ha tantes. En portem 51. No n'hi ha, vull dir, val? En portem 51. I segurament n'hi ha... No hi ha tantes que coneguem, o dit d'una altra manera, n'hem escoltat moltes, centenars, n'hem buscat moltes, i al final ens han servit una petita part.
1: De fet, la cerca no s'acaba mai.
3: No, clar.
1: Llavors, de material en trobaríem segur, però sí que és veritat que cada vegada costa més.
3: Hi ha una Marieta Cistellera, hi ha, com dèiem, l'Estaca en format vals més ballable, però hi ha un ball pla de canejant lligat amb el ball pla de sort, que aquest té una força espectacular.

0: I no falsegeu, sou vosaltres, tal qual. Vull dir, no, no és una qüestió d'estudi fragileta.
1: No. En aquest sentit, nosaltres sempre hem gravat amb el gran amic
2: Pau Vinyoles,
1: que és un crac, i nosaltres, el Pau sempre ens diu, és agradable fer-ho amb vosaltres perquè és com molt senzill. Nosaltres ens posem a gravar els dos alhora. Mm-hmm. No hem gravat mai allò per pistes, ara això, ara la guitarra... Ara, no.
2: Ni metrònom.
1: Tal qual ho fem els concerts en directe, nosaltres hem gravat. Sí que és veritat que el Pau fa les seves màgies, evidentment. Però sempre hem volgut ser el més honestos possibles. De fet, en els nostres treballs, nosaltres sempre ho hem dit. És a dir, ens agrada que la gent que agafi el CD i l'escolti pugui venir a un ball o un concert nostre i senti el que ha sentit al CD.
2: No hi afegim més veus, no hi afegim més... És directament, únicament el que fem.
0: Escolteu, el calendari, déu-n'hi-do, el 19 de juny ara us veurem a Tordera. Teniu una actuació molt xula a les baixades de Falles d'Isil, com dèiem a l'Auvernia, però hi ha moltes més coses. M'imagino, el calendari es deu estar bellugant, que fa por, no, ja?
2: Aviam, també estem fent tots els divendres un taller de danses a Tordera. A l'associació de la nostra dansa, que és l'associació sardanista de Tordera, doncs ens ha agafat per fer un taller i farem el ball, com dius, el 19 de juny, que és la culminació d'aquests tallers. I llavors, doncs, també, clar, ja tenim festivals o dates fins l'any que ve, o a l'octubre, per exemple, anem a Niça, també un festival de danses. Bueno, allà no és un festival, anem a fer un taller,
1: nosaltres.
2: I és un ball nostre únicament. Vull dir, hi ha molta gent que ens coneix i que...
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Bé, i altres dates que surten, vull dir que...
0: A l'Instagram sou d'aquells que poseu bé les coses i que es podem anar seguint, o s'intenta, com a mínim,
1: s'intenta,
0: no?
1: S'intenta, sí, exacte.
0: Són els Ballaveu, avui ens ha acompanyat en aquest Icatmans parlant d'aquesta arada, després de 10 anys que ens arriben amb aquest nou treball, la Patrick García i en Xavi Rota. Us agraïm moltíssim que hàgiu vingut, us buscarem per anar a ballar.
1: Encantats de trobar-vos, sí.
2: I tant.
1: I moltes gràcies.

A Palmerola són els Ballaveu amb la Patri García i en Xavier Rota. Ens han descobert aquesta arada avui aquí a l'Icat Mans. Sou a l'Icat Mans amb tot el folk, el wall i l'arrel. Seguim endavant ara amb una mirada cap al País Valencià. Un nou disc que ha sortit aquest mes de maig és Llum, de Noelia Llorenç Titana. Divendres que ve el presentarà al Palau de la Música de Ciutat de València. Segadora, segadora.

0: Diumenge a les 9, la tradició sona en directe. Ets a ICAT Mans.
1: I tancarem, per tant, amb Patum, perquè toca celebrar aquest Corpus que arriba aquesta setmana. Des del treball 10 anys de festa il·legal, els Strombers feien aquesta revisió amb la Patum. Ens acomiadem els que hem fet el programa en el dia d'avui amb en Josep Lluís Santiso als controls, la Rosa Silloé al muntatge, la Mònica Muñoz a la producció i Quim Rutllan, qui us parla un diumenge més. Que tingueu una bona setmana, que tingueu un bon Corpus. Fins la setmana que ve. Bona Patum.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: Guarda, explica.
5: Què és el que vols que expliqui?
4: El que va passar la nit de Sant Joan.
6: Sense consentiment, és agressió, tia.
7: Llavors hem d'anar als Mossos.
8: Pubertat, capítols finals. Dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I després, el debat sobre pubertat, al Més Nit, amb Marina Romero.
9: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
10: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
11: Sí,
10: i vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
11: Fatal.
10: I ens ha enviat un Excel.
11: No.
10: Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes, per
11: 3.000 programes el divendres!
12: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
9: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana escoltem sons paròdics de la cultura beat, spoken word amb swing i llatinitat arribada de l'altra banda de la frontera. Sintonitzarem amb estàndards del bop drogadicte i amb l'humor hipster. També descobrirem com les veus blanques femenines es van convertir en les reines del cool.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
2: Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Here's to many more exciting adventures.
4: Em dic Salvatore Marino.
5: You and me are the best.
0: Passió pels videojocs.
2: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

0: considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només...
1: Escoltes i cat.

0: Smooth.
1: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
2: Pausa.
1: Una hora dedicada a tu per a baixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
3: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
4: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
2: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
1: Pausa.
5: Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar, o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant 2 mesos dic sí a tot?
6: Sí a tot.
7: Sí a tot.
8: Sí a tot.
9: Sí a tot.
10: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
2: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
11: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
2: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
12: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
2: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
13: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
2: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: Escoltes i cas.
1: Picked up a dandelion, you had me mesmerized.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana escoltem sons paròdics de la cultura beat, spoken word amb swing i llatinitat arribada de l'altra banda de la frontera. Sintonitzarem amb estàndards del bop drogadicte i amb l'humor hipster. També descobrirem com les veus blanques femenines es van convertir en les reines del cool.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nel.
2: Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Here's to many more exciting adventures.
4: Em dic Salvatore Marino.
5: You and me, we're the best! Mm-hmm. Ah,
6: mama, me encanta,
0: Passió pels videojocs.
2: Generació Digital, amb Albert Murillo.
7: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

Diuen que estic boig, boi cont ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.
1: Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Apunta't a la gran cita.
2: Atreveix-te a trobar la teva mitja taronja. Envia'ns un correu a casting@lagrancita.cat. La gran cita, amb Dulceida. Creus en el destí o en l'algoritme?
3: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
4: Fins al 6 de juny, la Filmoteca de Catalunya dedica una exposició a una de les cineastes més destacades de l'animació espanyola, Isabel Erguera. El desig d'un lloc imaginat recorre una trajectòria entre el dibuix, el videoart, la videoinstal·lació i l'animació. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
3: Linkat. Linkat. Linkat. ICAT. ICAT. Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
5: L'Albert fa uns dies ens va preguntar porteu el compte dels programes?
6: Sí,
5: vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre el compte dels programes.
7: Fatal.
5: I ens ha enviat un Excel.
6: No.
5: Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000 segons els comptes.
6: 3.000 programes el divendres!
7: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
3: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana escoltem sons paròdics de la cultura beat, spoken word amb swing i llatinitat arribada de l'altra banda de la frontera. Sintonitzarem amb estàndards del bop drogadicte i amb l'humor hipster. També descobrirem com les veus blanques femenines es van convertir en les reines del cool.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nel.
2: Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Here's to many more exciting adventures.
4: Em dic Salvatore Marino.
5: You and me are the best.
6: L'home m'encanta,
0: Passió pels videojocs.
2: Generació Digital, amb Albert Murillo.
7: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
2: iCat.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
5: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
4: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
1: Escoltes i cas.

0: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
1: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
0: Sense filtres.
1: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
0: Sense pèls a la llengua.
1: I a més també podem anar a sopar, eh?
0: Sense vergonya.
1: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
0: Però amb molta, molta cafeïna.
1: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
2: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: El programa que desperta Catalunya.
3: Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
4: Okay, 3, 2, 1, it's jam.
2: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
5: Jazz Batussi.
6: Aquesta setmana escoltem sons paròdics de la cultura beat, spoken word amb swing i llatinitat arribada de l'altra banda de la frontera. Sintonitzarem amb estàndards del bop drogadicte i amb l'humor hipster. També descobrirem com les veus blanques femenines es van convertir en les reines del cool.
2: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelson.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Def Boy!

0: vegada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
5: Ah! L'home més canta, has dormit!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.
1: Linkat.
7: Linkat.
1: El teu enllaç amb la cultura
7: a ICAT.
1: A ICAT. ICAT.
8: La lluita per un habitatge digne és una prioritat dels nostres dies i provoca tensió entre especulació i drets fonamentals. La Filmoteca de Catalunya presenta el cicle Llogateres del món, que explora les transformacions urbanes i lluites veïnals, resseguint les traces cinematogràfiques d'un conflicte que connecta moments històrics i ciutats de tot el planeta. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
1: Linkat.
7: Linkat.
1: ICAT.
0: ICAT. Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
9: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
10: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
11: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
3: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
4: Pausa.
3: Una hora dedicada a tu per a baixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
5: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
6: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
4: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
3: Pausa.

0: i Cat Weekend.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat, les que et deixen la sensació

0: M'has d'explicar.
1: Què és el que vols que expliqui? El que va passar la nit de Sant Joan.
0: Sense consentiment. És agressió, tia.
2: Llavors hem d'anar als Mossos.
3: Pubertat. Capítols finals. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat. I després, el debat sobre pubertat al Més Nit amb Marina Romero.
4: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. A iCat.
5: Arriba la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. Un any més, aposta pel format híbrid, presencial a Roda de Barà i virtual a 3CAT. Gaudeix de les millors produccions rodades en llengua catalana. T'esperem del 5 al 13 de juny al FICCAT Especial Cinema i Història. Consulta la programació a fic-cat.cat. Recomanat per iCat.
4: Linkat. Linkat. Linkat. Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
6: Jazz Batussi.
7: Aquesta setmana escoltem sons paròdics de la cultura beat, spoken word amb swing i llatinitat arribada de l'altra banda de la frontera. Sintonitzarem amb estàndards del bop drogadicte i amb l'humor hipster. També descobrirem com les veus blanques femenines es van convertir en les reines del cool.
4: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nel. Escoltes i cas.

0: ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.
1: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
2: L'Albert fa uns dies ens va preguntar porteu el compte dels programes?
3: Sí,
2: ens vam
3: sí.
2: dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
4: Fatal,
2: i ens ha enviat un Excel.
3: No.
2: Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
3: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
1: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Apunta't a la gran cita.
5: Atreveix-te a trobar la teva mitja taronja. Envia'ns un correu a casting@lagrancita.cat. La gran cita, amb Dulceida. Creus en el destí o en l'algoritme?
6: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
7: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
6: Sense filtres.
7: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
6: Sense pèls a la llengua.
7: I a més també podem anar a sopar, eh?
6: Sense vergonya.
7: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
6: Però amb molta, molta cafeïna.
7: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
8: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
9: El programa que desperta Catalunya.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana escoltem sons paròdics de la cultura beat, spoken word amb swing i llatinitat arribada de l'altra banda de la frontera. Sintonitzarem amb estàndards del bop drogadicte i amb l'humor hipster. També descobrirem com les veus blanques femenines es van convertir en les reines del cool.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nel.
3: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
4: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
3: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
4: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
5: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
3: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
4: I sempre que ho vulguis, al web i l'app. I just wanna dance all night, have a little fun, I think I might. I've got you on my mind, let's have a good time. I just wanna dance all night, have a little fun, I think I might.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: ICAT Weekend. No saps ni com...

0: vegada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
5: Mama, m'encanta, m'encanta.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.
7: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
8: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
7: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
9: Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar, o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant dos mesos dic sí a tot?
10: Sí a tot.
11: Sí a tot.
12: Sí a tot.
13: Sí a tot.
14: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
1: Escoltes i cas.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: cartons.
1: Ok, 3, 2, 1, let's jam.
2: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
3: Jazz Batussi.
4: Aquesta setmana escoltem sons paròdics de la cultura beat, spoken word amb swing i llatinitat arribada de l'altra banda de la frontera. Sintonitzarem amb estàndards del bop drogadicte i amb l'humor hipster. També descobrirem com les veus blanques femenines es van convertir en les reines del cool.
2: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nel.
5: Guarda, explica.
6: Què és el que vols que expliqui?
5: El que va passar la nit de Sant Joan.
7: Sense consentiment. És agressió, tia.
8: Llavors hem d'anar als Mossos.
3: Pubertat. Capítols finals. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. I després, el debat sobre pubertat al Més Nit amb Marina Romero.
2: I CAT Weekend.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em pagar el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana escoltem sons paròdics de la cultura beat, spoken word amb swing i llatinitat arribada de l'altra banda de la frontera. Sintonitzarem amb estàndards del bop drogadicte i amb l'humor hipster. També descobrirem com les veus blanques femenines es van convertir en les reines del cool.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nel.
3: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
4: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
4: Fa un parell d'anys em vaig apuntar crossfit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
4: I a més també podem anar a sopar, eh?
3: Sense vergonya.
4: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
4: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
0: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
3: El programa que desperta Catalunya.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
1: Fins al 6 de juny, la Filmoteca de Catalunya dedica una exposició a una de les cineastes més destacades de l'animació espanyola, Isabel Erguera. El desig d'un lloc imaginat recorre una trajectòria entre el dibuix, el videoart, la videoinstal·lació i l'animació. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.
2: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
3: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
2: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
4: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
2: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
2: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.
1: Els experts, temporada 14.
0: Diuen que en aquesta la cosa es posa interessant.
6: De què va el programa?
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
6: Quin número de temporada, per cert?
0: 14.
1: Escolta la ràdio i esmorza.

0: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert Fontries ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: ens vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal.
1: I ens ha enviat un Excel.
2: No.
1: Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes, per
2: 3.000
1: mi.
2: 3.000 programes el divendres!
3: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
2: Ok, 3, 2, 1, let's jam.
3: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
0: Jazz Batussi.
4: Aquesta setmana escoltem sons paròdics de la cultura beat, spoken word amb swing i llatinitat arribada de l'altra banda de la frontera. Sintonitzarem amb estàndards del bop drogadicte i amb l'humor hipster. També descobrirem com les veus blanques femenines es van convertir en les reines del cool.
3: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nel.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.
1: Escoltes ICAT.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Sou a la pista de fusta i avui tenim clàssic. Avui viatjarem en 1982. Cada dia de dilluns a dijous a les 8 a la FM. Sempre que ho desitgis a 3CAT Cultura. I a l'aplicació per mòbil o tauleta perquè ens portis on vulguis. Miqui Puig els Plats et diu hola. Miqui Puig els Plats avui té el goig a presentar-vos un disc clàssic de 1982. L'any que vaig deixar l'educació general bàsica. Em vaig deixar els cabells llargs i portava llibres estranys, fotos de grups que no havia sentit i mil coses més. El disc aquest hi vaig arribar més tard. El vaig conèixer quan ja tenia consciència. Però avui, el 2026, es reedita el disc de debut de Secret Hippolyte. Songs to Remember va marcar un camí que avui en dia encara ningú ha superat. Això es diu Asylums in Jerusalem. Així ens arrencava el nostre clàssic d'avui.

frívolament només sent reggae, veus de soul i molta diversió, però la lletra, Asylums in Jerusalem, directament se'n va al 1881, quan Friedrich Nietzsche, en el seu llibre Daybreak, avançava la bogeria dels fanàtics religiosos. Asylums in Jerusalem, un disc que el 82 ja començava amb el puny en l'aire. Per això, l'increïble líder del Secret Hippolyte tenia clar que ell no volia ser un home més. Som el 82, som un disc de debut d'una banda anomenada Secret Hippolyte. Slow Soul, més soul política i música bonica.

Plou sol. Diuen els savis de la parada pilota passada que el líder de la banda, en Garrett, no era prou bo fent melodies, que les lletres el podien, i que aquest disc era massa cru, massa do it yourself, massa punk. Per això llavors se'n van a Nova York a fer pop de qualitat, gairebé comercial. Però un disc en la tercera cançó ja la dediquen a Jacques Derrida demostra que és una cosa diferent.

0: És una d'aquelles cançons que no vols que acabi mai. I vols que Jackie Chalen o Lorenza Johnson i Mae McKenna no deixin de cridar mai aquest I got it, I got it. Una cançó dedicada a un filòsof, Jacques Derrida. Així era el pop als 80, marxista, contradictori, potser astro, s'hi van acostar-hi. On van parlar de Noam Chomsky. Després ja els grups d'ara volen fer-se fotos amb els famosos, cervesa en mà, etiquetant a qui paga, el senyor, el vassallo, sempre mà del mestre. Per això aquest disco durant tants anys va estar fora de les òrbites i és ara l'any 2026 quan Rock Trades el torna a reeditar. Arriba a les xarxes i la filosofia, la música, The Secret Hippolyte pot conquerir en noves generacions. Ets el clàssic de la pista de fusta, l'edició 2026 d'un disc que s'havia desaparegut.
1: El clàssic del pista de fusta.
2: Vespre de clàssic a la pista de fusta.
0: Cassets de ritmes, tot molt punky, molt do-it-yourself. Fixeu-vos que fins i tot els pianos els tocava Robert Wyatt. El mític Robert Wyatt va entendre que Secret Hippolyte tenien una missió, que era canviar el pols de la música pop britànica. Els Duran Duran se n'enfotien, però la música de Duran Duran ha envellit malament. I Secret Hippolyte no. Lions After Slumber, és el clàssic d'avui.

Quantes vegades diu mai? Quantes vegades parla amb el possessiu? Amb aquest Lions After Slumping. Sou i cat a la ràdio inquieta, el pista de fusta fa clàssic. Un clàssic del 82 que finalment es torna a reeditar en vinil. I és a les més importants xarxes de streaming. Diuen que Gareth Garsey, abans de gravar aquest disc, va tenir un atac de pànic quan tot just, tocant amb Gun of Four, portava un single. Allà eren molt punkies, molt dub, molt el de com a tothom feia música en aquell moment. Se'n van a la seva casa de Gales, va començar a escoltar Aretha Franklin sense parar els discos de l'Stax i va veure que la verdadera revolució era recreant el so de la música soul de tota la vida. Faithless, un disc meravellós de 1982. És el clàssic de la pista d'avui, Secret Hippolyte i els seus Songs to Remember.

0: Heu vist que ja feia servir un vocoder com a element estètic? Una cançó de gospel, Faithless, diu la lletra que és l'amor, el que ens manca, però també Gary Garcia diu que és una reflexió que cobres viure sense fe. Ens pot portar a una tristesa d'aquelles que no saps per què et passen. Així ens acabava la cara A. Així ens acabava el disc de debut, en una cara A on ja havíem tingut reflexions filosòfiques, gospel, soul, funky i moltes coses més.
1: El clàssic del Pista de Fusta.
0: Comunisme, lletres funk i una cosa increïble, sonar distints. Secret Hippolyte, això es diu sex. Així ens obria la cara B.

Quan preparo els discos clàssics, sempre vaig a buscar textos de quan havia sortit el disc, ressenyes de fans, i em trobo sempre el mateix. Els fans alaben el disc i els periodistes sempre són uns savis. Alguns diuen que aquest disc va fallar, que havia d'haver sortit abans, que algunes cançons eren llargues, que les altres eren curtes, bla, bla, bla. Escolteu el disco sencer, és una meravella, i aquest Sex és funk, que Prince hauria tallat el dit per tenir-lo. Sona com sona. Em ocupes amb gent que viu de l'atur i que escolta discos meravellosos. Diuen que llavors per això se'n van a Nova York, en Garrett Garcey. Per això ho va fer a casa i ho escoltem com cal. Rock Boy Blue.

0: Si escoltes un disc així i només hi busques perquè no va triomfar el charts, t'equivoques. Has de triomfar 25, 50 anys després, quan un senyor en una ràdio pública catalana em fa una tarda parlant d'ell. Aquí és on te triomfa l'àlbum Rock Boy Blue, contrabaix i guitarres i saxo. Com volíeu que això entrés a les llistes d'èxit en uns 80s, on el plàstic era el que triomfava? I ja sabeu que m'agraden igual les cançons comercials de l'època, però també sóc capaç d'entrar en aquest disco i veure el que passava. Gareth Garside, a l'àlbum de 1982, el debut d'aquesta banda anomenada Secret Hippolyte, i un Gareth Garside que després de tenir un atac de pànic comença a escoltar discos de soul contemporani, eh? També escoltava el que passava als 80, per això després, molt poc després d'escoltar aquest disco, se'n va anar a viure a Nova York i va fer tota aquella carrera. Quin goig escoltar un disco que avui, l'any 2026, es reedita. Com volíeu que fos comercial si acabava una peça amb un solo? Aquí sentiu de contrabaix. Sou ubicat a la ràdio Inquieta i això és Pista de Fusta.
1: Vespre de clàssic a la Pista de Fusta.
2: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
3: El clàssic del Pista de Fusta.

Gary Navin and Holding. Un altre cop Jackie Lorenza i Mae fent de contrapunt a un home que es queixa de que estimar és molt dur. Diuen que aquí volia fer love rock, i és el que passa quan ets un grup punk. Graves per una discogràfica petita com Rock Trade, el pressupost és just, i amb una sabata i una espardenya intenta recrear altres sons. I aquí és la màgia. Aquells sons potser no et corresponen ni per època ni per moment, i tu acabes fent una cosa distinta, meravellosa, que sentir d'avui m'està emocionant. Espero que us passi el mateix, perquè quan faig un disc clàssic sempre vull, que més allà de l'efemèride que ara estem celebrant la seva reedició en vinil, el gaudiu com cal. El disc tenia 9 peces, totes eren molt llargues, i s'acabava amb una cançó increïble, que fins i tot Madness, sí, Madness, em va fer una versió. El disc que es tancava amb la increïble The Sweetest Girl, i no només parla d'amor, parla de més.

0: Robert Boy en els teclats. Un altre comunista que a partir del pop creia que es podien canviar les regles del joc. Més músics haurien d'escriure sobre les idees atractives que prenen els llibres. Aquest va ser un dels millors elògics que va rebre aquest disc, un disco que, com et deia, tenia Jack Derrida, en Nietzsche i en molts altres pensadors en el punt de mira. Madness va fer una versió de Sweetest Girl, perquè Sweetest Girl no parla d'amor, parla de molt més. Parla de com l'estereotip de la dona, a vegades en el pop, és mal entès. I això ja ho va fer Gary Garcia el 1982. Per això ens hem endinsat en aquest àlbum. Nou cançons, nou perles boniques. I sempre que el disc és curt, posarem una torna.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: El clàssic del Pista de Fusta.
3: Disbrada clàssic a la Pista de Fusta.
0: En Garrett se'n va a Amèrica. I amb els músics que sempre havia somiat, va fer una carrera increïble. Bootbees, Pray Like Aretha Franklin, fent música de ball, sense perdre el seu horitzó, la seva manera d'entendre que la melodia i la lletra eren importants.

Tres anys després, en Garrett, amb aquella fixació, buscava músics de Nova York, productors increïbles. David Gunson, Fred Mahler i el productor, Arif Mardin, li van dir que sí, que tenia capacitat melòdica per fer homenatges a Chic, a la increïble Aretha Franklin, Boot Viz, Pray Like Aretha Franklin, sempre amb el gospel, sempre amb allò que tenia en ment, per fer la perfecta cançó pop, que n'és de la mà del pensament. Tampoc ha fet gaires discos, busqueu la seva discografia, tots són bons, i la seva melodia sempre mana. Però ara mireu qui col·labora en aquesta cançó.

Sí, Miles Davis. Trompetes de Miles Davis. Miles que col·laborava amb gent que ell veia que tenien talent, que no posava la trompeta el primer que passava per veure que Garrett era un d'aquells músics amb una visió fora d'òrbita. Us estic posant més cançons perquè gaudiu del talent d'en Garrett. Que aneu a buscar cançons d'ell, Oh Patty, del tercer disco. Un Garrett que sempre que tenia l'ocasió en una cara bé. Feia servir el talent de la pista de ball i del dab per fer un pas més enllà. Aquesta és la versió alternativa d'Absolute. Cabaret time.

0: una versió alternativa, coquetejant amb el dab, de la peça Absolut. Avui us he posat la música de Gareth Garsey, de Secret Hippolyte, perquè fa uns anys que ens tenia orfes i la reedició del seu disc de debut, Songs to Remember, ens ha servit per tornar a escoltar cançons, peces d'aquest gran artista. De veritat, gràcies per ser-hi, per sentir-me, per fer que això sigui una escuderia, una seta. Ja ho sabeu, que hi som cada dia, de dilluns a dijous, a les 8 a ICAT, a la Ràdio Inquieta, que ens recuperes quan vulguis i que avui hem fet clàssic.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classic.
2: El clàssic de la pista de costat.
0: Marxem amb una cara bé, perquè veieu que en Gareth és bo. Seguiu la seva trajectòria, increïble. A vegades ens fa patir i tarda molt en treure discos. Welcome back to life, així ens com podríem definir la música d'en Gareth. Sigueu feliços, veieu, això és pista de fusta.

0: A l'FM, al mòbil o al portàtil, sempre hi ha lloc per ballar. Pista de fusta. Pista de fusta.
1: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
2: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
3: Sí,
2: vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
4: Fatal.
2: I ens ha enviat un Excel.
1: No.
2: Mira, pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes, per
5: 3.000 programes el divendres!
6: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
1: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Escoltes i cas. Comença Les Gates, un programa en què es parla de tot sense saber gaire de res. Les Gates, amb Mariona Batalla i la seva manada felina.
7: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més perfecte d'ICAT. Per què? Doncs perquè avui va de reines perfectes i icòniques del nostre país. Què vol dir ser una perfecta? Una xula, perquè aquí al programa fem servir molt aquesta expressió de ser una tia xula, però potser mai no ens hem aturat a desenvolupar aquest concepte. Doncs ser una perfecta, una xula, porta implícit, per començar, ser una tia progressista, obertament d'esquerres i d'ultraesquerres, si voleu fer existir aquest concepte, perquè aquí sí que ho serem, a la que no li importa trencar-se les ungles o despentinar-se el serrell per defensar una minoria, perquè molt probablement, si ets una perfecta, formaràs part d'algun col·lectiu oprimit. Doncs deu ser una dona no binària, trans, drag, gay, racialitzada, neurodivertida, a saber, et pots inventar també una categoria que jo te la compraré. També et fa ser una tia xula viure amb llibertat a la teva expressió de gènere i portar per bandera la teva identitat, per estranya o incòmoda que pugui ser. Però, nenes, no us en parlo més, perquè si no ens quedem sense programa, que avui va una mica més d'entendre la vibra. Amb qui ho farem? Doncs vindran els Duran Duran de Catalunya, la Núria i la Noi, que avui ens porten un recull històric, o no, una mena de recopilatori de figures femenines icòniques i perfectes de la nostra bonica i petita terra, perquè un bon estat ha de ser monàrquic, però ha de tenir reines. Qui ho hagi d'entendre, ho entendrà. També tindrem a Fades, què dir-vos? Doncs tres perfectes que venen a presentar-nos la seva cançó de l'estiu, M'agrada, I like it, j'adore, un tema tropical amb poc sentit i una coreografia molt setantera, però parlarem de moltes altres coses, em fa la sensació. I per últim, tancarem el programa amb la Frida Later, una drag queen reusenca, amb més de 6 anys de trajectòria, passejant-se, i actuant arreu de Catalunya, doncs a orgulls, a festes locals, esdeveniments privats, i ara, fa no res, va ser una de les finalistes de Delta Drag, que ha estat el primer programa de drag en català. Des d'aquí també li enviem un petonet a la Luzbel de Montiel, que va ser la guanyadora d'aquest Delta Drag, que està malalta, així que mira, perquè puc, perquè sóc la directora, et dedico aquesta cançó de Svetlana que es diu Toy Pegao, perquè la fama et posi malalta de veritat. Toma ja un petonet, Luzbel.

0: Comencem el programa amb la Núria i l'Eloi, que avui ens porten, el que us deia, un recopilatori de figures icòniques de Catalunya. Com esteu?
1: Hola!
2: Amb moltes ganes de parlar d'icòniques perfectes de Catalunya. Nosaltres, durant hem preparat això, una secció on parlem de moments d'artistes i començarem amb la mítica campanya de reciclatge de On vas, on vas?

0: Jo us he de dir una cosa. Tiro moltes coses que no són amb base al groc.
1: És que és un tema, això, eh?
0: I se m'apareix Bàrbara Mestanza, diguem-me. Si no és envàs, al groc no hi aniràs, tia. Però llavors on va el puto plàstic que no és un envàs?
2: Ho has de mirar al web.
0: És a dir, si jo m'embolico un entrepanet amb paper, no de plata, perquè ja l'hem retirat, sí, el paper aquest film.
1: El rebuig. Rebuig.
0: Però no, si és plàstic.
2: Ja, ja, però en té la duda, el rebuig.
1: Davant el dubte, el rebuig. Mira, és cert que avui no hem vingut a parlar de reciclatge.
0: Però una perfecta recicla.
1: Una perfecta 100%. De reciclar, sí.
0: Vale,
1: o ha d'intentar el màxim possible. Exacte.
0: Estic d'acordíssim.
1: Clar, aquest anunci que es va emetre a TV3 entre els anys 2011 i 2013 es va convertir en un fenomen viral abans de que el concepte viral fos com tan a l'ordre del dia. I just darrere de les tres perruques d'aquestes icòniques protagonistes s'hi amaga el grup de música The Mamsells, que va estar format per la Paula Ribó, que és la Rigoberta Bandini actualment, també per la Paula Amàlia i jo, és la Bàrbara Mestanza, i és un grup que va estar actiu del 2009 al 2016 i com el volíem portar no només per aquest anunci, sinó perquè precisament van ser pioneres en la cultura pop catalana i van consolidar un projecte musical que era multidisciplinari, feminista, performatiu, amb un discurs irònic i que barrejava internet, teatre i música. O sigui, eren lo más.
0: Pot ser que fades siguin les noves Mamsells?
1: És que sí.
0: Perquè són tres perfectes que pots entendre-les o no,
2: total,
0: però que són perfectes.
1: Sí, total. O sigui, jo crec que és això, és una mica The Mamsells va obrir camí màximament i per això les volíem portar aquí.
0: Increïbles.
1: Avui.
2: Increïbles. I aquesta amb nosaltres. Sí.

0: Clar.
1: Què dir?
2: És que no podem oblidar altres perfectes de la casa. Volíem començar, òbviament, amb... Per mi està el top 1, ho sento molt, però Bet, per mi, va construir Barcelona, ella sola, amb Dime.
1: El pla Sardà
2: l'ha fet la Bet.
1: Va ser ella. Sí, sí. Amb una regla fent...
2: Icònica.
1: L'Eixample. Sí, sí, sí, sí.
3: Així va ser.
2: De fet, és que Barcelona, no sé si ho sabeu, però no existia abans de Dime, del videoclip. La Sagrada Família va començar el 2000.
1: No, Antoni Gaudí és el nom de drac de Bet. Ella va inventar la Casa Batlló. 100%. Tot, m'encanta.
2: Ella fantàstica.
3: Clar.
1: És que...
3: Clar, seguim amb la llista i seguim amb una cantant d'òpera, de cop. Volíem comportar el millor de cada casa.
1: Sí.
3: I llavors hem decidit que era important recordar a Montserrat Caballé i tot el que va fer per aquest país, que bàsicament va ser protagonitzat durant els Jocs Olímpics del 92, cantant la cançó Barcelona al duet amb el músic Freddie Mercury. Llavors, aquella actuació simbolitza una imatge de Barcelona moderna, oberta al món, que en aquell moment semblava que... Moltes coses. Montserrat Caballé, forta.
1: Fantàstica. Una forta, també.
3: I després també volíem portar per aquí, si parlem d'icòniques, hem d'anar fins al Baix Llobregat, a Sant Esteve de Sesrovires, perquè Rosalia s'ha convertit en un símbol d'una nova Catalunya, com de cop local, però global, tradicional, però avantguardista...

0: Estic segura que aquesta cançó us ha transportat de sobte.
1: No pot.
0: 2010. Esteu mirant TV3, us apareix de sobte la nostra petita mascota de Catalunya amb un nom una mica problemàtic perquè es diu Queta, però ella és la mascota més divertida que hem tingut, considero. I la van crear per una campanya pel foment del català i s'ha colat al cervell de qualsevol catalana. Tan s'ha colat que fins i tot la nostra petita perfecta Úrsula Corberó la va recordar quan va anar al podcast de La Pija i la Kinky i va parlar de la Queta.
2: Però havia un anuncio increïble per a fomentar que hablaras en català en Catalunya. Que tenia, era com un muñequito que tenia una canció. I decía, parla sense vergonya, parla amb llibertat. I si t'equivoques, torna a començar. I decía, tiquit, tiquit, tiquit, tiquit, tiquit.
0: Ella és una més.
1: Jo no sabia que... Úrsula Corberó és una perfecta?
0: A mi em sembla una perfecta. S'ha d'obrir-me-lo.
1: Vale, però és una perfecta d'Espanya.
3: Clar. A
0: sí.
3: Veure, clar.
0: Però
3: així és català.
0: Yeah. Úrsula, ets catalana?
3: Perdona, Úrsula, ets catalana.
1: Què ponen tu DNI?
0: I, òbviament, parlant de la Queta, no podíem no mencionar l'homenatge que va fer Ofèlia Drax a la Queta i a The Mamsels sí. en un dels seus shows.
3: Tot està...
1: Vasos comunicants.
4: Oles, imanes y cromos de Queta, la mascota que muerde el castellà.
5: Tinc del món i del cal. Que vagi de gust i passi un bé.
6: Tu parles català.
5: Esclar, així el puc practicar.
0: Realment és un vídeo que s'ha de veure, així que us recomano molt que mireu aquesta part de la història de Catalunya. Busqueu-lo.
3: Sí, i seguint amb la cultura catalana de TV3, següent cançó.
7: Atenció! Silenci, sisplau. Madame Ruinosa els ha de fer saber una cosa molt important.
8: Per fi ja tinc cor! Una cua retràctil, enrotllable i verinosa, d'escorpí, ben espantosa.
3: Estem escoltant la cançó Cua de Pantera del personatge femení i antagonista més extravagant, més teatral i malvada que ha tingut el Club Super 3. Ella és la Ruinosa Gratandós. Si sou de la generació dels 90 i dels 2000, segur que la recordareu. És un personatge que va interpretar l'actriu Anna Casas i va suposar molt més que la dolenta del programa. Es va convertir en una icona cultural infantil. M'atreviria a dir com queer.
0: Total.
3: Tot. Ella ho era tot.
0: Les malvades ja ho tenen, que són una mica queer. Sí. Té nom, això té nom.
1: Sí?
0: No ho recordo, però té nom.
1: Però és que les... Pot ser que també les malvades siguin una mica perfectes?
0: 100%.
3: I mai són tan malvades.
0: Clar, sempre són incompreses.
3: És com que la mirada del món les ha comportat a...
1: A ser no, dolentes, eh?
3: Una mica.
0: Sí.
3: Tinc aquesta sensació.
0: 100%.
3: Ningú li feia cas a la Ruinosa una mica, no?
0: Clar.
1: Però alhora, jo crec que molts nens van descobrir la seva heterosexualitat amb la Ruinosa.
0: Total.
1: I segur que va estar per moltes lesbianes, la Ruinosa.
3: És possible que sí.
0: Sí. És possible que estigui aquí asseguda.
1: Entre nosaltres hi ha una lesbiana que li va agradar Ruinosa amb 6 anys. Jo no sóc.
3: Clar que fos, jo tampoc.
1: Núria, alguna cosa a dir?
0: Ups. Doncs per acabar amb la nostra secció, volíem portar a una reina de Catalunya adoptada, perquè a Catalunya, si algú som persones molt obertes i sempre acollirem a tothom, llavors volem portar a la Normani catalana.
1: Per favor, sentim-la.
3: Som-hi, sisplau.
9: Feliç dia de tothom. Iñaki! Catalunya lliure! No ens fareu espanyols.
1: No.
9: Ole,
1: raó, no. És que no ens fareu espanyols.
0: No.
1: Sota cap concepte.
0: Exacte.
3: Mai.
1: Nois, per concloure... El vostre recull de perfectes, us he triat la persona que va inventar el concepte motomare, que no motomami,
3: sisplau.
1: Que és la Roser.
0: Visca.
1: D'on va sortir la Roser?
3: D'OT. No.
1: Era OT. Jo crec que era OT.
3: Sí, és OT.
1: No he fet la meva feina periodística, perquè per mi les perfectes de Catalunya no... O sigui, no es fa la sensació que neixen però ja sent adultes, sexis, boges... O sigui...
3: Sí, una
0: total.
3: Mica.
1: Per mi Roser mai ha tingut 3 anys.
0: No, són com les fades, ja neixen com grans, no?
1: Sí, és com neixen
3: 100%, i perfectes.
0: Estan allà.
1: I són perfectes, ja.
3: Total. Neixen maquillades, jo crec, inclús.
0: També.
1: Neixen fent-se així com amb la sang de l'úter de sa mare, en plan, bueno, noies.
0: Clean look.
1: Hem arribat al món, ens fem un clean look i a prendre pel cul. Doncs anem a sentir a la Rússia.

0: Roser cantant Foc, que és aquest, és que jo recordo tant el moment, estar esmorzant a casa meva veient algun programa de videoclips i veure la Roser amb la moto aquella clarament de merda, o sigui que era com un muntatge 2000er terrible que segur que es va fer amb una miniatura o alguna cosa com supercutre.
1: És que els videoclips del 2000
0: eren perfectes.
2: Ojo. Tenen això de perfecte, sí.
1: Bon croma.
2: Molt, jo, un croma que funcioni, que es noti una mica, sí. Inclús
0: clar,
2: jo que ho feien expressament,
0: que cotregi,
2: ja era la voluntat que cotregi.
0: Sí, jo puc fer-ho bé o fer-ho una mica malament. Perfecte, sí. Ets una perfecta.
2: Icònic.
0: Doncs ens quedem amb la Roser cantant-nos Foc. Moltes gràcies, nois.
2: A vosaltres.
0: I ara parlarem amb fades de M'agrada, I Like It, J'adore, però de moment us deixo amb la Roser.

0: Això que sentiu, ja us ho deia abans, és M'agrada, I like it, j'adore, de les fades. Com esteu?
1: Hola, hola, hola.
2: Molt bé, molt bé.
1: Bon dia.
0: Escolteu, una altra cançó de l'estiu. Sou una màquina de fer hits.
3: Sí, i encara en queda una altra, per tant.
0: Sí. En sèrio?
3: Sí, sí, sí, sí, non-stop.
1: Aquesta no estava pensada perquè fos la cançó de l'estiu, però si la gent
3: ho ha decidit,
1: ho ha decidit també, doncs és 100% vàlid.
0: I llavors hi haurà un altre hit?
3: Sí.
1: Justament aquest cap de setmana l'hem...
3: Hem gravat
1: un videoclip.
0: Sí, sí, sí. Has fet saber alguna cosa?
3: Que és una col·laboració.
1: És una col·laboració i hi ha molta aigua.
3: Hi ha molta aigua.
0: Uf, sortiu marraníssimes en biquini.
3: Pot ser, pot ser.
0: Bueno, ningú farà més per la Catalunya marica. Escolteu, aquesta cançó, hi ha molta gent que pot dir no entenc res de la lletra.
1: Total.
0: I clarament no s'entén res.
3: No.
0: Heu jugat això a ser divertides a l'univers TikTok, l'univers Brain Rot?
3: Sí, sí, total. Sí, sí.
0: Ser un mem...
3: Sí, sí, sí, o sigui, la cançó bàsicament va sortir de basar-se en tota aquesta cultura brain rota de TikTok, justament el que has dit, no? Dèiem el cappuccino, dèiem el coco loco, tota aquesta cultura com de contingut totalment buit fet per IA i que tota aquesta gent se pensa que és un contingut buit políticament, no? O polític, però entre missatge i missatge sempre ficam alguna punxada, no? Com per exemple, m'agradaria xerrar català quan vaig per Gràcia, o mira'm les tetes, no? Que moltes vegades ens pensam que és un contingut neutre el de TikTok, però realment hi ha moltíssima sexualització, hi ha cosificació, bueno, hi ha anticatalanisme, no? És a dir, realment a TikTok ens trobem de tot. Per tant, hem jugat això i s'ha divertides i també poden fer un ja-ja-ji-ji i un coco loco, saps?
1: Clar, lo de les tetes no és tant perquè jo els vulgui ensenyar, sinó perquè...
0: Que també?
1: Que també, sinó perquè el logaritme, al final, quan més pell ensenyes, més...
3: Has dit,
1: més
3: arribes a la gent. Logaritme o algoritme?
1: Logaritme.
3: I què és, logaritme o algoritme?
1: Logaritme.
3: És algoritme, no?
1: No, és logaritme.
3: Què és el logaritme? Ah, no ho sé.
1: És l'algoritme, però l'algoritme és un calc del castellà, crec.
0: Sí?
1: És no, logaritme.
3: Crec... No, un logaritme, tia, és la de matemàtiques de segon de batxiller.
1: Whatever. És així.
0: És...
1: Algorisme.
3: Ah! Bring it back, bring it back, bring it back.
1: Ai.
0: Qui pugui entendre, entendrà.
1: Sí, bueno.
0: És igual, el missatge és l'important.
1: No hem fet els deures avui.
3: No hem fet els deures.
1: No.
3: Pompeu Fabra, perdó.
0: Perdó, Pompeu Fabra, ho sento. Però també trobo que fer una cançó o un contingut buit, entre moltes cometes, com tu deies ara, Ferran, dins d'un context tan caòtic i tan necessari de polititzar-se, també, o sigui, jo he vist en la vostra cançó, i potser aquí em tiro un triple increïble, però com una mena de pseudocrítica imitant a la gent que decideix no mullar-se en un moment en el que crec que és supernecessari mullar-se.
3: Clar, clar.
1: O sigui, nosaltres volíem fer una cançó una miqueta estúpida, però no tan estúpida com per que no tingui cap mena de missatge. És a dir, o sigui, quan nosaltres vam fer les lletres, vam dir, òbviament hem de dir coses que ens agraden, perquè la cançó es diu M'agrada, i like, j'adore, això va ser el punt de partida.
3: Clar, va del m'agrada, no? D'un m'agrada.
1: Va del m'agrada de coses que tu pots dir de manera aleatòria, que creus que no estan connotades políticament, però que sí que ho estan. Mm-hmm. No? Per exemple, el fet de dir cappuccino, referència a Valerina Caputxina, que tothom coneix, no? Doncs d'alguna manera això, doncs són dibuixos que et fan mal al cap.
3: Per la vegada, llavors... el cappuccino és aquesta marca multinacional que és originada de Mallorca, que són cafeteries, que estan a Nova York i que se troben per tot.
1: És que hi ha molt missatge amagat.
3: Hi ha molt de missatge.
0: És que m'encanta.
3: Una
0: que...
3: mica d'easter egg. O sí. També, de sobte, mallorquina puta i fina, no? També clar. Que sembla una cosa molt divertida i simplement graciosa, però realment sí que hi ha una connotació darrere, no?
1: Sí, també és una frase que es diu bastant.
3: Es diu bastant, mallorquina.
0: Mallorquina puta i fina, jo no ho havia sentit mai.
1: Bueno, jo ho he sentit esporlarina puta i fina.
3: Esporlarina puta i fina. Això jo crec que simplement ho diu en Vicenç molt.
1: Jo crec que ho diu en Vicenç, i punt.
0: Però és una cosa com negativa.
1: No!
3: Sí, és really guai. És com esporlarina perquè és d'Esporles.
1: Clar,
3: Esporles és un
1: poble. Esporles és un poble.
0: És
1: el gentilici.
0: Si et diuen mallorquina puta i fina, és com...
1: Yes,
3: per jo és un work.
1: Total.
0: Però, si la gent, o sigui, si un Manolo et diu mallorquina puta i fina...
3: Jo crec que no ho diria.
1: No ho diria mai perquè no
3: vale.
1: Ho sabria.
3: No ho sabria.
0: Vale, o sigui, saps? És l'ang...
3: El llenguatge queer... En Mallorca.
0: Vale. Ui, sí. M'encanta.
3: Mallorquina puta i fina.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Per les mallorquines puta i fines. Anem a parlar una mica d'això, nois, perquè ara pensava, té sentit parlar d'escena queer separada de l'escena mainstream? Perquè en el moment en el que parlem d'escena queer, tipus vosaltres, Svetlana, Wineta, fins i tot Muxca, potser, crec que ja estem segregant el que és queer del que és d'alguna manera estem connotant que és l'escena normal.
1: Mm-hmm. Clar.
0: És una mica horrible i hauríem de deixar de parlar d'aquestes dues escenes binàries, o és important que reivindiquem el que és queer com a producte queer?
1: Les dues coses són importants. O sigui, depèn de molt del... de la intenció i de la connotació que li donis una miqueta, no? És a dir, al final, si parles d'escena queer per reivindicar que el panorama català té una escena queer pròpia, això està superbé, no? I és una cosa que s'ha de destacar i s'ha d'analitzar i s'ha d'estudiar, que hi hagi com aquest fenomen una miqueta entre cometes. I quan es parla d'escena mainstream, també és molt necessària, perquè si no hi hagués escena mainstream, no hi hauria escena queer, clar, no? Una miqueta. Mm-hmm. Però són codependents una de l'altra, diria jo.
3: O sigui, jo diria que cadascú s'ubica un a la perifèria i l'altre al centre. Desgraciadament o afortunadament, l'escena queer sempre estarà a una perifèria, per molt que se lluiti. Sí, jo sempre crec que sempre s'ubicarà una posició perifèrica, allò queer. Més que res per la connotació que té a nivell polític i per tota la controvèrsia que pot arribar a causar, desgraciadament, no? Tot i que, justament, l'escena queer catalana juga tant amb el mainstream, o sigui, constantment jugant amb el pop. És bé, l'Anna Guineta, nosaltres, constantment, o sigui, les característiques de l'escena queer, una de les característiques intrínseques és que hem de jugar amb el pop.
0: No? Ja, però alhora, tampoc no us veig, ni crec que m'agradaria veure-us, jo què sé, compartint escenari amb... grups d'homes, o sigui, com històricament catalans d'homes.
1: Clar, és que això és un altre tema. Perquè, és a dir, nosaltres sí que casem potser amb l'escena mainstream que hi ha, que entenem com urbana, cometes, no? Que pot ser Figa Flowers, Musca, etc. Sí que podem encaixar-hi, però ja quan ens poses amb grups més hegemònics, catarres, o potser buos, o el que sigui, nosaltres allà estem super descontextualitzades, és a dir, òbviament no ens entendràs i mai compartirem escenaris amb aquest tipus de gent, simplement perquè, si ho fan, no seria fer un públic intel·ligent, interessant, que es pugui comunicar entre ells, és a dir, no, són escenes completament diferents amb un públic completament diferent.
3: El públic model és tan diferent que no és compatible.
1: És a dir, nosaltres potser agradar al públic que agrada buos se'ns faria extremadament complicat. Vull dir, és bàsicament impossible, i a la gent que li agrada buos tampoc segurament li agradi totes les cançons de la Musca, o totes les cançons de Figa Flowers, o totes les cançons dels Tallets, no?
3: Diguem que cadascú juga amb unes freqüències molt concretes, i nosaltres, justament, la queer i la catalana ens atreveixen tant que el públic que només li agrada una de les dues
1: ja
3: no ens acaba de...
0: Per tant, no us veureu, o sigui, no us trobeu mai cantant en un Canet Rock, en un Cabro Rock, un festival...
1: Tant de bo sí, tant de bo sí.
3: Bueno, quan se digui Cabro Rock ja anirem, però mentre se digui Cabro Rock no, saps? O sigui, mentre realment... Però també estic com una mica com pensant per què cal reinventar el Cabro Rock quan realment se pot crear un altre festival, no? Aposta, per exemple, per l'escena queer. O sigui, perquè realment reinventar tot l'imaginari que ja està hipermasculinitzat i que realment no ha aturat de difondre una tradició supermasclista i superhegemònica sobre els escenaris, i en comptes de fer això, perquè no se crea un nou festival, no? Encara estic esperant.
1: Clar, però perquè costa més, o sigui, crear una cosa nova d'una altra vegada. És que també a vegades ho penso, dir que és que estem super overbooks, amb rotllo no hi ha espai, un altre festival.
3: Sí, per favor, sí, prou de festivals.
1: Que ja dic, mana de Déu, en plan, no hi ha...
3: Sí, si és que no hi ha espai.
0: Però jo crec que el problema no és que hi hagi molts festivals, sinó que hi ha molts festivals programant el mateix.
1: Això és el gran problema. És a dir, la cosa és que tenim molts festivals que bàsicament comparteixen la mateixa programació, no? Llavors, bé, crec que és una cosa que se n'adona tothom.
3: Sí, també això crec que té molt a veure amb la moda, no? I com realment els festivals van per tongades. O sigui, aquests dos anys toquen que X grups s'ocupin dels escenaris. Doncs perfecte. Següent escena. L'escena ocuparà els escenaris durant dos anys. Passen dos anys, següent escena. I és com hi ha un frenetisme a nivell d'indústria musical, molt tratat justament del frenetisme de TikTok i del consumisme totalment, immediat. No?
1: Clar, al final, què ha passat també? Que el circuit s'acaba cremant molt més ràpid. Quan tu veus els mateixos artistes 30 vegades a un estiu, Nosaltres incloses, sí.
3: En
1: plan, doncs, òbviament, acabes una miqueta cremada perquè no deixes respirar a la gent que vol veure aquest tipus de...
3: I després fas una sala i no vens.
1: I no vens, perquè t'han vist a 30 festivals, doncs clar.
3: Que nosaltres, bueno, gràcies a Déu que... Bueno, a Déu no. What the fuck, gràcies a Déu, no? Gràcies a nosaltres. No, però gràcies a nosaltres que realment... gràcies a l'esforç i tot que tenim, i molta gent ens segueix, i que podem omplir sales com el Razmataz 2, que està molt bé, però tant de bo podem omplir el Razú, però per què no el podem omplir? doncs perquè m'estan tocant 30 vegades, no, durant l'estiu, de manera gratuïta, i això és un circuit que està molt bé perquè Catalunya està dotada d'aquest circuit de festes majors, que és molt guai perquè els artistes en certa manera poden guanyar bastanta pasta i fer bastant de calderilla, no, una mica, però això a les escenes de Madrid, per exemple, no passa.
0: Yeah.
3: I això aquí és una sort, però a la vegada és contraproduent perquè les sales no venen.
1: Clar, perquè la gent s'acostuma a pagar per packs, no?
3: Sí, per plan, packs.
1: Pago 80 euros, tinc el pack de tres artistes que m'agraden i dos que estan bé. No? Sí. Llavors, en el moment que s'ha de pagar, doncs, això a la sala, nosaltres, per exemple, i tots els artistes han de vigilar que no coincideixi molt a prop d'un festival,
3: sí,
1: que hagi passat prou de temps. Dir que no a molts abolos abans del concert, perquè si no la gent no voldrà anar-hi perquè et veurà gratis.
3: I això a la vegada fa que nosaltres compartim escenaris en aquests festivals amb gent que té un públic que és totalment aliè a nosaltres.
1: Clar.
3: Que moltes vegades la gent se sorprèn i diuen, bof, que xulo, tal, però hi ha moltes vegades que no, i moltes vegades tenim un públic que la gent es queda amb una cara de dir que estic mirant, no?
1: Això ha passat.
3: I jo cada vegada he de dir que estic més a favor de tocar en espais pròpiament queers i reivindicats com a queers i perifèrics. M'encanten aquests espais. És un lloc on me sent còmode, sé que mai hi haurà cap altercat i en els altres espais, desgraciadament, no m'ho puc assegurar, això.
1: Clar, perquè el que passa també és que quan nosaltres hem anat a festes majors, ja més no reivindicatives, alternatives, sinó d'ajuntaments, el públic és molt més diferent.
3: És hostil.
1: És hostil, perquè la gent va allà de festa i els és igual que hi hagi. I si el que ja no els agrada, tiren ampolles. Punt.
0: Que això també és com... hem tornat al medievo, en plan, què vol dir que quan una cosa no t'agrada tiris ampolles? Hem normalitzat una cosa molt forta.
3: Massa greu, mos tiren ampolles a nosaltres. Perquè Saxeni, que els estimam, un besito per totes de Saxeni, però a Saxeni ningú li tira ampolles.
1: Són simpàtics.
3: Mos tiren ampolles a nosaltres. Mm-hmm. I perquè es veuen com a pallassos, i això és així.
1: Això és així.
3: I això és molt dur de fer front.
1: Sí, tu estàs damunt d'un escenari i doncs estàs vulnerable, perquè òbviament et presentes amb la teva dissidència despampanant, i veure com aquesta com veure com estàs constantment assetjada amb mirades de fàstic, t'imiten, se'n riuen de tu, et tiren gots, et tiren ampolles, li van tirar un glaçó amb Vicenç. Clar, doncs aquí te n'adones una miqueta que dius, què coi faig aquí? Una miqueta, perquè dius, és que prefereixo tocar a l'alternativa, m'és igual, perquè és de cop veus tot el panorama i dius, és que no entenc per què m'han contractat, no ho entenc.
3: Uh-huh.
1: No ho entenc.
0: Hi ha un punt potser com d'assegurar-se, de dir, mireu, tinc programació queer a dins d'això, de la meva programació, em rento les mans.
3: Jo crec que realment hi ha gent que li interessa, o sigui, els programadors, jo crec que és una cosa genuïna, uh-huh. I la gent de l'Ajuntament X que ens contracta sí que és de... Ostres, que xulo, em fa moltes ganes que estigueu a l'escenari gran, i realment jo crec que hi ha una molt bona intenció darrere, no? De posicionar-nos a un lloc una mica més central del que tu dius, no? Que no sigui una cosa perifèrica, l'escena queer, sinó que sigui una cosa més central, més mainstream, més pop. I la intenció és bona. Ara
1: ho diuen
3: bé,
1: amb orgull.
3: Ho diuen amb orgull, ho diuen de veres, en molt bona intenció. La realitat, però, amb el públic general és una altra.
0: Yeah.
3: Que també l'auge d'extrema dreta fa molt de mal.
1: Tampoc hi ha paritatge, és a dir, la gent que ve a Festa Major ve de festa, escolta música... per escoltar música, o sigui, no és un, per exemple, un públic d'un festival, que vulguis o no.
3: És diferent.
1: Sí que hi ha com un paritatge de gent, doncs, que ha pagat per escoltar
0: veure
1: música,
0: coses.
1: Veure
3: sí,
1: coses, veure el grup que li agrada i descobrir potser alguna coseta nova i tal. I llavors no hi ha una... Hi ha una més curiositat i no tant judici, i a les festes majors hi ha molt de judici.
3: És que el mode de consum cultural és molt diferent, total, segons el circuit. Si és de festival, si és de festa major, si és de festa major reivindicativa... Seis de sales canvia molt, canvia molt.
1: Uf, estem parlant molt, eh?
0: És que de fet us anava a dir, ens hem quedat sense temps.
3: Perfecte, m'agrada, I like it, j'adore.
0: J'adore, ens encanta. Us anava a dir, avui el programa va de Perfectes i Reines de Catalunya, i havia posat per tancar aquesta secció la vostra col·laboració amb Samantha Hudson.
3: Molt bé.
0: Però també tinc Fades i F-Boys.
3: No, aquí amb la Samantha. Massa greu.
1: Samantha, els F-Boys són horrorosos. Són horrorosos. Crec que no els veurem mai més a gira.
3: No.
1: Mai més.
3: No els portaran de gira.
0: Ai,
1: no. Són uns llantes.
0: Però són una mica hot.
1: Són molt guapos.
3: Això sí.
1: Sí, si es van deixar entrar...
3: És perquè són molt hot.
1: Va ser Pretty Privilege. Sí. Ja està, es pot dir. Hem caigut a la trampa.
3: Hem caigut amb ells.
0: Que ens
1: la mirada masculina.
3: És que...
1: La mirada masculina, és així.
3: Bueno, que fan queerbaiting, de fet. És que fan super de queerbaiting.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Doncs va, pues, moltíssimes gràcies. Ens quedem amb Fades i Samantha Hudson, mm-hmm. I ara tenim amb nosaltres a la Frida la Ter.
2: Samantha?
0: Fades!
2: Quina beneitura, no?

0: Sí, està veient fent... Hola, bona tarda. No sé parlar. És que estic histèrica de contenta. Dic que si no esteu veient el vídeo, us esteu perdent que Frida la Ter va a conjunt amb el sofà de les gates. O sigui, una perfecta i icònica. Com estàs, Frida?
1: Molt bé, molt contenta de tornar aquí.
0: Escolta, et presentava al principi, i us ho recordo, la Frida la Ter és una drag queen de Reus, que porta més de 6 anys de trajectòria, i que ara fa no res va ser una de les finalistes de Delta Drag, el primer programa de drag en català. Com era el format, Frida? Era una mica tipus Drag Race? Delta Drag?
2: No.
0: Res a veure, eh?
1: Res a veure. O sigui, és un format en català i és important dir-ho perquè hem fet història i vam rodar 2 episodis al Delta de l'Ebre. Vam estar totes en una casa, ens ho vam passar superbé. Molta comunitat entre nosaltres, res competitiu. I totes passàvem a la final, i simplement a la final, que es va fer en directe, al març, doncs allí mostràvem el nostre talent i cada un feia el seu show, i ja està.
0: O sigui que no hi havia proves de crear-te un vestuari...
1: No. De fet, els 2 episodis vam anar voltant pel delta, a les platges, recollint la brossa que deix la gent per les platgetes...
0: És que estan de perfecte, sí. Reciclar, recollir... M'encanta.
1: Sí.
0: Està molt guai perquè això trenca una mica amb el mite aquest... O és que no sé si és un mite o és una realitat, que la majoria de projectes que impliquen presència drag sempre hi ha aquest punt de competició.
1: Sí.
0: Quan en realitat es podria generar o realment hi ha una comunitat superbonica de persones que feu drag recolzant-vos entre vosaltres.
1: Sí, jo és que la veritat que estic una mica cansada dels concursos i tal, i realment jo no m'anava a presentar Delta Drag.
0: No, eh?
1: No, perquè el tema concurs no m'agrada. O sigui, ja ho vaig deixar molt de banda. Però me vaig informar molt sobre el projecte, vaig estar posant dinsat dins del càsting i vaig veure que era un format que encaixava molt bé amb el que jo volia mostrar a partir d'ara i també els ideals que tenen. O sigui, és que és una productora brutal, en plan OK Productions, i ens cuiden molt. I fan que sigui com... molta pinya entre nosaltres, o sigui, res competitiu.
0: De fet, avui havia de venir la Luz Bell, que abans
1: sí,
0: dèiem que estàvem...
1: Sí, li enviem un petonet des d'aquí.
0: La millor, recuperat aviat. I va ser molt guai, perquè quan veus les imatges de la final de Delta Drag, que ja no és spoiler, que han guanyat elles perquè ja s'ha fet públic, sortiu abraçant-vos i supercontentes l'una per l'altra.
1: Sí, és a dir, que
0: hi ha zero enveges, zero ego, zero comparació entre vosaltres.
1: Sí, o sigui, és que totes, en plan... Tenim una pinya, o sigui, hem creat una família i és que és molt guai. En plan, per mi ha sigut un somni fer això també fora de Barcelona, que això és important. I és que, o sigui, no tinc paraules com per descriure l'experiència perquè ha sigut brutal i també les coses que venen perquè estem fent molta pinya entre nosaltres i ens estem movent molt doncs, per portar el drac a molts llocs.
0: Perquè les participants de Delta Drag éreu totes de Tarragona?
1: No, hi ha algunes de Barcelona, les Queens, Cosima... I la majoria després sí que som de Tarragona, estem Valerie, Salem... també Luz Bell és del Delta...
0: Perquè crec que està guai també descentralitzar la cultura, perquè sembla que qualsevol artista... per pagar com una bona esbranzida o per catapultar la seva carrera hagi de passar per Barcelona i no necessàriament.
1: I la veritat és molt trist. Jo sempre reivindico en plan que jo vull fer bolos i estar actuant al Camp de Tarragona. En plan, jo de fet no vinc a Barcelona. En plan, no vinc a Barcelona a actuar. A mi la gent a Barcelona m'haurà vist vegades comptades. I sempre que intento pues, mostrar-me i fer cosetes ho faig a Tarragona. I si no ens muntem nosaltres les nostres coses. Jo he estat en moltes organitzacions que durant els últims...
0: Vols parlar de la Botox?
1: Ah, vale. Bueno, és la nostra festa que...
0: Jo també organitzo coses i no les diu.
1: Sí. O sigui, tenim la Botox a Sala al Cau, que, bueno, en plan, ho hem muntat 2 drags de la zona, jo i Luz Bell de Lilith. També tenim pues, la Cookie, que està més a una festa que ja porta més de 10 anys a Tarragona. I després jo també he estat en molts col·lectius on han nascut projectes molt bonics, com per exemple a Valls, que es diu... No em vindrà el nom. Vilaneu Drac, que és com un correbars, i anem per Valls en plan fent shows, i durant aquests anys ha anat creixent el projecte, i són coses molt guais que jo quan vaig començar a fer drag no tenia aquests referents i aquests espais per mostrar-me.
0: Anem una mica, Frida, a l'inici, això que deies, no, de quan vas començar a fer drag. Per la gent que li arribi de nou aquest concepte, quina és la diferència entre ser una persona trans i performar el drag? Perquè tu, a la teva vida normal, fora del drag, ets Marc i tens una vida com a home.
1: Sí, sí. Sí, bàsicament el drag és fantasia. En plan, és crear... lo que som, fantasia,
0: dies
1: perfectes i ja. És un alter ego. I dins d'aquest alter ego existeix infinitat de possibilitats. O sigui, hi ha drag kings, drag monster, drag femme... és que podria estar en plan parlant de cada una, perquè cada una som diferent. O sigui, a Delta Drag ens veuràs a les concursants i cada una té la seva essència, les seves coses. També hi ha un drag king en plan... és... bàsicament crear el nostre personatge i no té res a veure en plan amb ser una persona trans.
0: I creus que a la gent li agrada com consumir l'univers drag, però després a la vida pràctica i a la vida real segueixen tenint conductes com una mica...
1: Ui, sí.
0: Sí,
1: sí,
0: no?
1: sí, completament. En plan, per exemple, amb el tema... amorós, a mi m'ha passat moltes vegades que et miren com el drag i després, pues, si han d'atendre algú amb tu, ai no, és que ets una mica femenita, no sé què, llavors és com, ja res.
0: I al revés, t'ha passat de que, clar, és que tu potser amb el bigot, bueno, és que pot tenir un puntillo.
1: Bueno, sí, també.
0: Clar, però que et vingui un home hetero a dir-te, hola Frida.
1: Sí, moltes vegades.
0: Oh!
1: Sí. Però a mi no m'agrada. O sigui, jo no...
0: Bueno, és que al final també t'estan cosificant.
1: Sí, exacte, o sigui... jo sempre diré que a mi m'agrada sexualitzar-me, però me sexualitzo jo. Quan ja em fa una altra persona, no. Sí, a mi m'agrada mostrar-me el meu cos, m'encanta, o sigui, al final és llibertat i això és el drag, bàsicament. Però quan ja una persona passa certs límits, no. No és el lloc ni el moment, jo vinc a actuar, jo vinc a mostrar-me, a mostrar el meu art. Exacte. I no mai he fet algun plan muntada, la veritat.
0: Mira, ara que deies això de la llibertat, hi ha una cosa que et comentava abans fora de mi, creus que és el tema de... el drac implica molta llibertat, però... encorsetada viva.
1: Sí.
0: Aquí hi ha contradiccions, també. Bueno, és que també hi ha drag queens que són al revés, que són ties super no normatives...
1: Sí, o sigui, és que tornem al mateix punt, en plan és fantasia i cada un porta el drac com se sent més lliure. Però sí que és veritat que aquí entra una mica el factor drag race, que s'exigeix en plan com sempre estar perfecte, tindre un maquillatge espectacular, anar sempre encorsetades, tindre trajes que valen una millonada, en plan... I és que no ens oblidem que el drag... costa molt de diners. O sigui, és que no es podria dir en plan el que costa el que porto posat ara mateix, perquè entre la perruca que ja, si ja és humana, en plan, ja se'n va 100 i pico, 200. Més cada complement, més, jo què sé, el corsé, les ungles, en plan, la trucadora, o sigui, és que són molts factors, en plan, que...
0: Diries que el drac és un... com una... cosa precària dins de la cultura a nivell d'inversió de diners
1: que la
0: cultura no inverteix en això?
1: Sí, pues sí, jo moltes vegades he fet bolos i no he guanyat res, però perquè ho he hagut d'invertir, perquè també sempre se'ns exigeix com, ai, és que has de portar coses noves, en plan, i fins i tot companyes que t'ho diuen, en plan, has d'anar encorsetada o has de comprar-te més roba, en plan, o compra't una perruca, no sé què, i és com, deixeu-me en pau, sisplau, i deixeu-me fer el drac en plan que vull i que em doni la gana. Jo sí que amb el temps, per exemple, he notat una millora i he escoltat a companyes i consells, però sempre ho he fet perquè jo m'he vist millor i m'he vist més còmoda, més segura de mi mateixa i ja està, en plan, però sí, s'exigeix bastant.
0: Mm. Quines coses feia Frida Later fa 6 anys que ara ja no fa?
1: Uf. Jo l'altre dia estava pensant quan vaig vindre aquí. Jo, les celles, en plan, el maquillatge, en plan, de fet, ni me les tapava com ara.
0: Ja. Yeah. O... potser que anessis sense perruca. No.
1: No, portava perruca, però, per exemple, vaig vindre amb bambes, me la sudava tot, en plan... Però, bueno, ara, pues, amb tacons.
0: Oh,
1: i amb ella. Un look espectacular.
0: Sempre.
1: Sí, però, en plan, feia coses... Per exemple, jo abans no portava mai corsé. Ara el porto sempre. Però perquè m'agrada la figura, me sento com més estilitzada, en plan... Però ho faig perquè jo vull, no perquè... Però, per exemple, jo abans feia... Bueno, ballava un contemporani, segueixo ballant, però ho feia amb drag. Sí que és veritat que això, pues, bueno, ho he deixat com una mica de banda, m'agradaria tornar algun, a fer algun show així, i llavors sí que el corsé va fora, ho tinc claríssim.
0: Bueno, clar, és que per ballar un
1: sí,
0: corsé...
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, jo crec que pot ser fins i tot perillós, de, no? Com,
1: sí,
0: depèn quina cosa.
1: Sí, el moviment i tot.
0: Ara estàs en un projecte... clar, estàs com a Frida, no com... O estàs com a Marc presentant Frida. En el projecte aquest de...
1: El projecte de la beca i tal.
0: Sí.
1: Estic creant les dues marques personals.
0: Vale.
1: Estic com a Marcon Rubia, que bueno, jo també pues, porto una trajectòria. He estat a Neti Pulit, també aquí a 3CAT. I després, pues, bueno, com a Frida, pues, he estat a Delta Drag. I estic construint la meva marca personal a xarxes. M'estic movent i creant molt de contingut, que realment és una cosa que sempre m'ha apassionat. I ara ho vull professionalitzar. Estic amb una beca de Tarragona, de la Diputació, i estic molt content, la veritat.
0: Perquè el que et volia preguntar era, per exemple, jo si m'hagués de vendre al meu públic objectiu, entre cometes, els diria, mira, doncs al meu Instagram veuràs contingut sobre salut mental, uh-huh. Dietes plant-based, esport i, jo què sé, cultura pop. Quin creus que és el teu públic potencial o que em diguessis, vale, la gent que li agradi això i això, això, ho poden trobar al meu perfil?
1: Parlaré avui com a Frida, perquè ja...
0: Clar, no, avui, avui sí. De Frida.
1: Pues jo, bàsicament, el que vull mostrar és la realitat que vivim en plan treballant a Tarragona i com és el drac a les zones rurals i com ho vivim nosaltres, perquè pues, també hi ha molta cosa... mental de feina darrere, d'estar sempre lluitant, vinga, fem això, vinga, fem l'altre. I jo, pues, amb el projecte de crear la meva marca personal, vull donar a conèixer tota aquesta realitat i com ho vivim nosaltres. Que hi ha coses molt guais, òbviament no tot és negatiu, perquè, o sigui, vivim coses que jo mai m'hagués imaginat, en plan, però també hi ha parts negatives.
0: Mm-hmm. Per últim, Frida, et volia preguntar que s'apropa al Pride, que és a finals de juny. Sé que faràs cosetes.
1: Bastantes cosetes.
0: Ho anunciaràs a les teves xarxes?
1: Sí.
0: Que són frida.la.ter.
1: Sí, que aquesta setmana anunciaré el cartell en plan de tots els esdeveniments que venen aquest estiu.
0: Vale.
1: Així com una mini gira.
0: Ai, ens encanta. I fa un parell d'anys em van proposar d'una carrossa del Pride que anava a participar a Barcelona formar part com de la gent que estava muntada. I jo vaig negar la proposta, tot i que em va semblar superguai que m'ho preguntessin o m'ho proposessin, perquè tot i que jo comulgui o connecti molt amb el col·lectiu LGTB, jo sóc una dona cis hetero. Creus que jo puc ocupar aquests espais o que vaig fer bé en no voler participar? Perquè el meu plantejament era, crec que l'espai que ocupi jo el pot ocupar una altra persona que realment sí que li afecti tot això.
1: Sí, però... Amor, ets la Mariona, en plan, és que ets perfecta, en plan. És que, a veure, ho podries haver agafat, en plan, jo penso que el Pride, o sigui, és per manifestar-nos i per lluitar pels nostres drets i al final és llibertat, en plan, i tu sempre, en plan, portes per bandera la llibertat i, en plan, jo penso que pot anar tothom, sempre i quan doncs, no hi hagi missatges d'odi i de que ens neguin els nostres drets.
0: Mm-hmm. Doncs, nenes, a reivindicar els drets de les perfectes durant tot l'any, no només el juny.
1: Òbviament, en plan, sempre, tots
0: tota
1: els dies. Sí.
0: Moltíssimes gràcies, Frida. Et seguirem a Instagram i així estem al dia de tot. I ens quedem amb la llum, que també és una perfecta, amb aquest 92. I nosaltres ens sentim la setmana vinent, gatetes. Bona nit!

0: En un moment on el món fa molt de soroll, però tothom calla, nosaltres decidim parlar. Les gates.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Dead Boy!

0: Escoltes ICAT. Generació digital.
1: El mes de maig és temps de bogeria normalment a la meva vida. A nivell professional tot s'ajunta. Els premis, les comissions, els esdeveniments... A més, s'ha ajuntat també en un temps convuls a nivell personal. Ara fa un diumenge, quan vaig arribar a casa, vaig voler jugar a un videojoc. No sabia quin triar, perquè en el fons volia una mica de tranquil·litat, però vaig pensar que no passava res que el videojoc demanés acció. Vaig elegir Galacticon, un videojoc del Ferran Montesinos, de Radin Games, i a més era una versió per Switch que no tenia en físic i que em vaig comprar a la darrera Retro Barcelona i que, per cert, em va signar. Ho vaig comprovar. És igual que el joc demana moviments i decisions ràpides. Jugar a un videojoc és com tornar a casa i que et rebin els gatets amb ulls adorables.

0: Josep Sánchez, Francesc Xavier Blasco, Débora López Ribas.
1: Bueno, bueno, no exagerem, val, fa calor,
2: home,
1: però...
2: aquestes alçades de l'any, Déu-n'hi-do.
1: Però mira, abans, Eli, Francesc, com esteu?
3: Molt bé.
1: Preguntem-li a la Débora, que viu a Sevilla. Què tal a Sevilla, com estàs?
4: Em vull morir.
2: Ja, ja.
4: Perdoneu, però em vull morir. Vull dir, o sigui, avui crec que arribem a 39. 39 o 38, d'acord? Sí. De màxima. Sí. I a les nits, posseu-vos que a les 9-10, 31 graus. Encara.
2: Terrible.
1: Déu-n'hi-do.
4: Clar, o sigui, no hem començat l'estiu. Vull dir,
1: ja,
4: la temperatura
1: ja, ja.
4: Sembla que sí, però sí, clar, sí. Si ja comencem així, imagineu-vos al juliol o sí, a l'agost. Sí. O sigui, jo estic tremolant.
1: Deixeu-me fer una cosa diferent al programa d'avui. Vull saludar el nostre convidat, l'Òscar Saón. Com estàs?
5: Hola, bona tarda. Molt
1: bona
5: bé.
1: Bona tarda.
5: Després,
1: per... Sí, sí. De fet, parlem de tu, de la Retro Barcelona, de la Game Jam, del Game Barcelona, també. Però com portes la calor?
5: Malament.
1: Sí, també?
5: Sí, jo soc molt calorós i de fet, bueno, jo tinc la sort de que a l'estiu me'n vaig a treballar a Vitoria-Gasteiz, al País Basc, i així, com bueno. A mi, em refresco una mica.
2: Quina meravella.
4: Sí.
1: Certament, sí, certament. Els jocs, quan esteu en un estat allò de nervis o de molta feina, el videojoc us arriba a relaxar?
4: Sí.
1: Sí, eh?
6: Suposo que sí, clar, depèn del videojoc que agafis.
1: Sí, eh?
4: Sí.
1: Però això crec que no, al final. És igual que agafis un arcade de gran velocitat, eh? Tinc la sensació.
2: Jo sé quins videojocs puc jugar abans d'anar a dormir, per exemple, i quins
1: això,
2: no. Però no per
1: cosa.
2: La por, eh? Sí, també ja. perquè sí, sí. Em posen més nerviosa sí. o em relaxen més. Aleshores, n'hi ha alguns que sí. em fan baixar revolucions i me'n vaig a dormir més tranquil·la.
1: Molt bé. A tu, Òscar, ets d'arcade?
5: Jo soc de tot.
1: De tot,
5: però,
1: eh?
5: Però quan és desenvolupador no tens temps de jugar.
1: Clar.
5: És el gran problema.
1: Sí, sí. I a més jugues de forma diferent.
5: Sí.
1: Sí, sí, molt bé. I tu, Débora?
4: Mira, jo sí, depèn del videojoc i tinc una anècdota perquè encara en recordo, vaig passar una temporada que em costava molt dormir
1: sí.
4: i vaig demanar consell de, ostres, a què jugueu quan no podeu dormir, no?, per agafar la son. I em van dir, ah, doncs mira, juga a l'Stardew Valley. A veure, com us ho dic? O sigui, jo vaig empitjorar això de dormir, perquè clar, l'agafava, començava la partida i se me n'anava el temps.
1: Yeah.
4: Potser eren les 3 de la matinada i jo, doncs aquest no és el remei que jo buscava, eh?
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Doncs res, anem a començar el programa. Recordeu que aquest programa parlem de videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Doncs benvinguts al Generació Digital. Aquesta és l'edició número 1142. En el programa d'avui parlarem de la darrera edició de la Game Jam que es va celebrar a la Retro Barcelona. Tenim ganes, ara que han passat uns dies, saber doncs, què va passar i quin va ser l'ambient que van crear els estudiants de formació professional creant un prototip de videojoc durant 48 hores. Explicarem l'experiència de joc de Tomodachi Life i també d'un altre que es diu Builders Scavengers of Death. Això és el Generació Digital, el programa de videojocs de la Ràdio Pública.
7: Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
8: Here's to many more exciting adventures.
9: Em dic Salvatore Marino.
10: You and me are the best.
11: Mono m'encanta, m'entornyer.
0: Passió pels videojocs.
7: Generació Digital, amb Albert Murillo.
12: Ara els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.
1: I també gràcies al Dani Jiménez per estar a la cura de la part tècnica. Pip, pip.
0: Has descarregat Generació Digital.
1: Per cert, Dani, em pots dir el nom del tècnic que tenim a Control Central? Víctor Lorenz també ens està ajudant a la part tècnica al Control Central i nosaltres, com sempre fem, anem al cofre màgic. Com sempre sabeu que cada setmana doncs, l'obrim. De fet, l'obre l'Eli, que és l'única persona que el pot obrir, i hi ha un videojoc en format físic que no sé ben per què, doncs...
2: Però vam dir que tenia a veure amb algú de
1: sí,
2: la taula.
1: Sí, darrerament,
2: eh? Darrerament.
1: Però jo no sé si aquesta
2: sí,
1: vegada
2: ja, si
1: passarà o no passarà.
2: Bueno,
1: o sigui
2: ja...
1: que obre'l
2: a veure
1: què
2: passa.
1: Ens trobem. Home!
2: Un coet
6: sí,
2: surt d'aquí.
6: Sí, que l'havia tingut jo.
2: A veure.
1: A veus, mira.
2: El Shuttle l'havies tingut?
6: Sí, sí, sí, sí. Aquest és un joc dels anys 90.
1: Sí.
6: És un simulador de vol, però compte, perquè és un simulador de vol dels transbordadors
1: clar.
6: Especials de la NASA.
1: És aquell que tornava després i
6: que planejava
1: com un avió. Sí, sí,
6: el famós Challenger,
1: sí, sí.
6: Que no va tornar.
1: Sí, sí.
6: Però bueno, hi havia el Columbia
1: sí.
6: i va haver-hi l'Enterprise, sí. un nom d'Enterprise, que em sembla que aquell no va arribar a volar mai. Però en van haver-hi de diversos de transbordadors especials, de l'època daurada, bueno, o d'aquella NASA dels anys 80, que segurament és la que recordem tots nosaltres, i la gràcia és que és un d'aquests jocs de PC, de caixa gran, ple d'extres, manual de missió, manual...
1: Mission Guide, té
6: tot un pòster desplegable on es veuen tots els panells del transbordador, perquè fixeu-vos que fa molta gràcia. Una, és amb CD-ROM, vull dir que és un dels primers jocs, començament dels 90, que ja venia doncs, amb CD-ROM, per no tenir que venir amb 18 disquets, però fa molta gràcia avui en dia mirar la pàgina, la capsa per darrere i veure aquest transbordador espacial fet amb 4 polígons. Vull dir, això qualsevol videojoc d'ara li dona 1000 voltes i trobar que en diuen gràfics captivadors, no? Diu el joc que té aquests gràfics tan mega captivadors hem sigut capaços de crear, i aquestes imatges de la Terra, i la Terra és, bueno, és, té 6 polígons. Poca cosa més, no?
1: Òscar, estàs veient el manual d'instruccions?
5: Estic flipant, sí.
1: És que, clar, aquí hi ha botons i botons i...
6: Una de les coses que tenien els simuladors de vols, que era allò de que en aquells anys 90 era molt clar, no? Simuladors eren pel PC. Tot això era el PC. En canvi, els jocs divertits eren per les consoles.
1: Exacte.
6: Els simuladors i que com de cosa de gent més gran eren pels PCs. Per què? Perquè és veritat que si els gràfics van trigar molt a tenir el que tenim avui en dia, que són gràfics també molt espectaculars, en aquella època no era tant l'importància dels gràfics, sinó que el fet que la maquinària respongués. I com més clicable fos la cabina, com més panells fossin actuables de veritat i simulessin una reacció autèntica, el que passaria en un avió o, en aquest cas, en un transbordador espacial, més bo era i més qualitat era el simulador, i era el que realment el fan del simulador buscava. No tant el gràfic, sinó que tot fos operable, de que tot funcionés. T'haig de dir que si vas a temps real, un viatge de la Terra fins a la Lluna dura 5 dies a temps real, i està simulat. Per dir, puguis estar 5 dies amb el transbordador amunt i avall.
1: Sí, estem veient les imatges que ens han posat aquí el Dani a la pantalla. Home, déu-n'hi-do, es veia bonic el joc, realment. Però sí, demanava
6: bastant de paciència. Espera que s'acosta a Cabo Canyaveral.
1: Exacte, ara estem veient com es va acostant amb un zoom.
6: No ho comparis amb Kerbal Space Program,
1: Ara, per programar això, déu-n'hi-do, no? Òscar, suposo que...
5: Sí, és que veig que fins i tot explica com van els motors i tot.
1: Clar, perquè...
5: La mecànica i...
1: Exacte.
5: Mare meva.
1: Suposo que aquí has d'estar doncs, fent el videojoc amb experts de l'aparell, no? Perquè si no, malament rai. Molt bé, doncs sí, al final, la capsa màgica, tu, ens porta el cofre, ens ha portat un joc que també doncs, el Francesc té a la seva col·lecció. Vinga, continuem. I mira, moment així ràpidament, sisplau, per, no sé, Débora, si tens alguna cosa que has jugat o has llegit que vulguis comentar a la nostra audiència?
4: Doncs sí, mira, jo porto uns anys que no paro de veure com totes les persones al meu voltant viatgen al Japó. Doncs jo no puc anar en persona, o sigui que he estat jugant al Coffee Talk a Tòquio, que és el tercer videojoc de la sèrie de novel·les visuals, no? Del Cronus Worldwide Games i Toei Productions. Hem de fer de barista, no? Una mena de cafeteria acollidora que només obre de nit. Llavors, aquests jocs se situen en un món on tota mena d'éssers ens visiten, no? Cercant una beguda, una conversa i bona música, i a més és un món on intenten conviure plegats humans i en aquest cas yokai, no? Perquè està ambientat a Tòquio. Així a poc, doncs mira, les xerrades, no? Ens transformen perquè hi ha connexions entre els clients i el mateix barista, entre si mateixos, llavors està molt bé, no? I mentrestant anem descobrint receptes que puguin també agradar als clients, no? I també és una manera d'aconseguir diversos finals. La veritat és que a mi el que més m'agrada del Coffee Talk, i el Tokyo ho ha tornat a fer, és que cadascun dels seus videojocs tracta amb sensibilitat i cura, no?, un munt de temes socials actuals. Per exemple, en aquest cas, les primeres hores ja ens parlen del dolor crònic, la privatització capitalista, el poliamor, el canvi climàtic o la despulla de terres. I ho fa tot d'una manera que jo crec que també la localització i traducció al castellà hi fa molt. Llavors, mira, jo he viatjat aquest cap de setmana, m'ho he passat bé i he fugit una mica de la calma amb el ventilador i el videojoc.
1: Molt bé, el Coffee Talk Tokyo. Francesc?
6: Doncs mira, jo aquesta setmana he estat fent una cosa molt curiosa que em porta doncs, cap al passat i cap a un passat que compartim tu i Albert, i és que m'he tornat una miqueta, per curiositat, a revisar els foros de Usenet. Usenet és un sistema doncs, de foros que està en el que diríem l'espina dorsal de la internet original del passat, i d'allà, doncs, d'aquests fòrums de col·laboració i de participació amb tanta gent que avui en dia doncs, han desaparegut perquè, o han perdut usabilitat perquè, bueno, perquè s'han substituït per opcions més modernes, encara existeixen, encara hi ha cert trànsit, i de tant en quant sempre he volgut tornar a veure què s'estava movent, que si encara hi havia gent per allà i tot. Però bueno, ja feia molts anys que ho tenia doncs molt oblidat, però curiosament, amb una conversa que tenia amb el Saisop de la meva BBS, també molt, una cosa també molt oblidada i molt antiga, però ara aquí doncs jo hi segueixo participant i connectat, doncs està actualitzant doncs l'enllaç a les passarel·les de News de Usenet. I vaig dir, calla, que fa molts anys que no d'allò. Sí. I m'he descarregat un programa per tornar a veure els foros de Usenet, m'he tornat a mirar, he tornat a veure que quin ambient hi ha doncs, pels fòrums que no són de binaris, que sembla que és l'única cosa que avui en dia encara manté cert interès per certes persones, però bueno, hi ha cert trànsit, minoritari, però hi ha cert trànsit. Molt. I mira, m'ha fet certa gràcia.
1: Llavors mires el calendari de casa teva per si ha canviat l'any i dius...
6: No, però tu agafes i dius, descarregues els últims 10 missatges i pot ser perfectament 2026, 2024, 2022, 2019, i són els 6 últims missatges.
1: Doncs això està molt bé, això és un slow, bueno, està molt bé aquest ritme, a mi m'agrada molt. Eli?
2: Doncs mira, sí, jo he descobert una escriptora que es diu Maria Climent, uh-huh. I en poc temps m'he llegit dos llibres seguits d'ella. Per la temàtica també, perquè el primer llibre va ser sobre la maternitat, que m'interessava molt, i el segon és de relacions interpersonals, que també està molt bé, però també m'agrada molt perquè escriu en el dialecte propi del Delta de l'Ebre, uh-huh. que no estem acostumats, tot el que llegim és en català neutre, i al principi

0: aquells personatges que vulguem tenir al nostre voltant. Aquesta és la premissa d'un dels jocs més esperats per tots aquells que varen gaudir la primera part a la 3DS, ara ja fa més de 13 anys.
1: Gràcies a la màgia dels Mii podrem recrear fins a 70 personatges diferents i definir les seves personalitats per deixar que la convivència faci la resta. Quins acabaran enfadats? Quins es faran amics? I fins i tot, quines parelles i quants fills poden tenir entre ells?
2: Tomodachi Life, vida d'ensueño, jo crec que encapsula l'esperit dels Sims amb tocs d'Animal Crossing, elements de Tamagotchi una miqueta, perquè has d'estar constantment a sobre de tots aquests Mii que corren per allà, i un humor absurd i surrealista, a veure, que sembla té una miqueta de la Vila del Pingüí. Així que, com no pot agradar un joc així, per favor?
0: És que, per qui no conegui aquesta saga, han passat ja 23 anys del primer que varen poder jugar a fora del Japó. De què va aquest Tomodachi Life?
2: Doncs bàsicament de fer Mii, perquè jo crec que és la cosa que més gaudeix les persones quan hi juguen, almenys els meus fills, que han sigut superfans del primer Tomodachi Life i ara estan jugant i gaudint molt d'aquest altre Tomodachi Life. Bàsicament és fer Mii, i és recrear les persones que tens al teu voltant, els teus amics més d'allò, els personatges que més t'agraden, els teus herois del futbol, de l'esport, de les sèries, de les teles, gent que coneixes, els papes, la mama, la tieta, i de cop i volta tens tot aquest matxembrat de personatges
0: passejant tots,
2: Pum, els volques, allò, doncs, a la illa. En aquest cas, doncs, una illa. Una illa en el que, doncs, tu defineixes els personatges també, no només amb els rasgues físics, sinó també amb característiques de personalitat, i una miqueta és això, els deixes allà sols i ala, que mentre es vagin creuant i es vagin trobant, es començaran a relacionar entre ells. I cada dos per tres tu vas passant per allà i veuràs els que necessiten ajuda, els que volen una cosa, els que els has de fer una casa, els que els has d'ajudar perquè s'han enfadat amb un altre personatge, o volen conèixer aquell altre personatge. Què pots fer? Perquè, l'altre personatge, jo sé que l'altra vegada li vaig posar un ou a la seva casa i va estar molt content. Doncs llavors li dic, parla-li dels aus. No sé, els poses a parlar i potser llavors, escolta, surt la xispa i surt l'amistat, no? Doncs és una miqueta això, és veure el salseo, veure què passa. Allò és una mena de gran escala de veïns on l'objectiu és fer safareig màxim de tothom, ajudar-los amb els problemes que tenen i, com us he dit, decorar les cases, editar, dissenyar l'espai, perquè en aquesta illa la que tenim, aquest espai en el que tenim, doncs el podem canviar, el podem modificar, el podem fer una miqueta nostre, aquest estil, com ho diríem, Animal Crossing, no? De poder dissenyar una miqueta tot, i també els interiors de les cases, i doncs veure bàsicament com els Mii fan servir totes les coses que posem per ells i fomentar entre ells doncs també les seves relacions.
1: I quines novetats presenta la versió de Switch en aquest cas?
2: Doncs com t'he dit, gairebé el que la gent més gaudeix moltes vegades és de fer Mii, i la veritat és que l'editor de Mii és espectacular. I pots, amb aquesta senzillesa d'aquells personatges reduïts, caricaturescs, que porta la Nintendo des dels temps de la plaça Mii, a la Wii, doncs què passa? Pots fer moltíssimes persones, moltíssimes varietats, moltíssimes, moltes altres coses que inclús no són persones, perquè té moltíssims elements perquè puguis construir, fer i desfer el que tu vulguis. A més, és espectacular veure la quantitat de coses que gent comparteix per internet, que ha fet, que ha aconseguit amb tots aquells elements de persones famoses, de personatges de sèries i tal, i com ho han aconseguit.
0: Jo, amb aquest tipus de jocs, m'he donat que hi ha dos tipus de persones, les que saben fer Mii i les que no saben fer Mii. Jo sóc de les que... O sigui, el meu fill, recordo que ens feia a tots, que jo dic, però com ho fan?
2: Era brutal.
0: Sí, i és veritat que moltes vegades... per fer personatges que s'assemblessin a persones conegudes, baixaven les celles, que es... o sigui, feien coses increïbles, inverossímils, però que ni segurament el creador es podia imaginar, no?
2: Sí, sí, perquè toquen moltes vegades utilitzant coses que se solapen,
0: sí,
2: però
0: sí,
2: amb distàncies, sí, perquè quedi un resultat diferent del que seria utilitzar aquells dos elements de forma, sí, doncs, lògica i natural, no? Perquè tots són elements que ja estan predissenyats, formes d'ulls que ja estan predissenyades, sí, formes d'ombra que ja estan predissenyades, etcètera, etcètera, etcètera. Ara, a part de fer tots aquests Mii, que tot editor de Mii, tenim fins a 70 simultanis a la mateixa illa, eh? El nombre d'aquesta societat Mii que pots generar aquí és bastant important. Els Mii decideixen viure junts, les cases s'ajunten, hi ha com una mena de gran sala menjador comuna, i després tot el que eren les seves cases, que era una sola habitació, doncs ara es converteixen com en les habitacions d'aquesta casa gran on s'han vingut a ajuntar. Hi ha una localització especial que és el taller de disseny, i és una de les novetats més notables d'aquesta edició del Tomodachi Life. Per què? Perquè et permet que tu mateix creis i decoris des de la roba a qualsevol cosa, menjars, mascotes, etc. Pots crear una quantitat molt gran d'elements. Això sí, dibuixar

0: dibuixats per tu mateix, allò píxel a píxel, es nota bastant quan ho has creat tu i quan i alguna cosa és del joc, però que cobra vida, està per allà i interactua amb tota la gent. Mm-hmm. S'inclouen entre els perfils, que hi ha una de les coses que també ha estat bastant aplaudida. És veritat que en algun d'aquests jocs Nintendo també ha tendit cap a aquesta generalització i aquest acostar-se a molts sectors, doncs, de moltes preferències personals de la societat, mm-hmm. que cadascú pugui fer la persona com ell se sent, doncs tenim nois, noies i persones no binàries. Uh-huh. Al cap i a la fi, tu el mite el pots fer de la manera que tu prefereixis voler ser o no voler ser. Però, a més, pots escollir entre que sigui un noi, una noia, una persona no binària, de la mateixa manera que les seves preferències per relacionar-se, també pots escollir aquestes coses. Ara, és una miqueta curiós de la versió en castellà, perquè la versió internacional, a part de mantenir això, també manté els pronoms amb el que, durant les converses que són generades pel joc, aquesta persona o les altres persones poden dirigir en aquest personatge. I en la versió del doblatge en castellà han eliminat els gèneres neutres. Què aquests dius? Gèneres de... Sí. Bueno, en català, ella. Sí. El que vindria a ser el nostre ella, que en anglès és el them, they, doncs, per exemple, sí que es manté a la versió en anglès i en altres idiomes, però en la versió en castellà ho han deixat com él o ella.
1: Uau.
0: I ja està. Que és curiós, no? Perquè sí. per un costat et mostres aquesta tercera opció i per l'altra banda, a nivell lingüístic, l'elimines però només en la versió en castellà. Misteris, sí. eh? Ja et dic, també s'ha perdut alguna cosa en la versió, aquesta nova versió respecte a la 3DS, i una cosa que jo crec que els fans hardcore els farà mal, i és que ja no tenim la sala de música. La sala de música que teníem era un lloc, la sala de concerts, perdó, era un lloc on els Mis podien fer coreografies, els podies fer ballar tots junts i aquestes coses, i ara això ha desaparegut, s'ho han tret de sobre. Hi ha altres novetats, però això s'ho han tret, i mira, és un, jo crec que els que siguin fans, els hi serà una llàstima. Mhm.
1: Curiosament, el joc ha sortit en versió Switch 1, però també es pot jugar per la Switch 2. Hi ha millores? Hi ha diferències?
0: Doncs a nivell dels gràfics, no. Ha passat en altres jocs que quan em posaves a la Switch 2 doncs hi havia certes millores, però aquí no apareix així, no és realment així. Penseu que el Tomodachi Life ja per definició té una sèrie de joc, és un joc que parteix d'un llenguatge visual i gràfic molt simplista, molt iconogràfic, que no necessita realment grans espectacularitats gràfiques, i per tant entre Switch 2 i Switch 1 fent córrer el mateix joc no tenim cap mena de diferència. És veritat que es manté una resolució de 1080p en versió portàtil si el jugues amb Switch 2, la velocitat de càrrega d'algun dels moments doncs, també és més alta i està així, uh-huh. però coses que podrien haver funcionat molt bé, perquè és un joc en què has de dissenyar, has de moure coses, has de dibuixar, com us he dit, píxel a píxel, si vols fer doncs, una samarreta o un animal o alguna cosa. Doncs no funciona el mode ratolí de la Switch 2, que li hagués anat ideal. Doncs, per exemple, doncs això no ho tenen. El que sí que pots aprofitar, si tens la Switch 2, és la possibilitat de jugar junt amb el Game Chat, per poder parlar doncs, amb altra gent. Uh-huh. I també hi ha la possibilitat d'intercanviar alguns dissenys i algunes coses quan poses dos consoles una al costat de l'altra. Això sí que ho pots fer. Uh-huh. I una cosa que també està molt bé i que, per exemple, no té l'Animal Crossing i que ha generat eternes discussions doncs, a casa meva, és que aquí sí que cada usuari de la consola té una partida guardada individual. Perquè en l'Animal Crossing fas una illa i s'acabó. I és aquella illa. I tots els de la consola que tenen un usuari i volen jugar al Tomodachi Life juguen en aquella illa. I si algú ja s'ha emportat totes les caracoles, doncs tu ja no les trobes. I si algú ha vengut els naps, ja no els vens tu, perquè és la mateixa illa. I això dona drames, eh? Doncs aquí, en canvi, cadascú tindrà doncs, la seva partida individual. I això també està bé.
2: M'ha fet gràcia que deies que té un humor absurd, això molt bé, però dius que ratlla lo delirant de vegades.
0: Ai, sí. És que és molt és genial. Jo crec que és una de les coses que fa que aguanti aquest argument una miqueta del Tomodachi Life, no? Perquè si no, una miqueta vindria a ser com un Sims. Mm. I aquí el joc no es pren seriosament a ell mateix de cap forma. Pensa que, per començar, la premissa és que estan convivint, tu imagina't, no sé, profes, tiets i papes, nens de la classe, i es poden enamorar entre ells, tenir fills, no? I diu, mira, Cristiano Ronaldo s'ha enamorat de la Laia, tenen un fill...
1: De la tieta, no?
0: Sí, sí. O el papa està sortint amb el... Jo què sé, sí, saps? Sí, sí, amb, no sé, bé, coses de... Per tant, ja hi ha una cosa, que una relació bastant absurda entre tots aixòs. Però és que, a més, les situacions amb les que parlen, les converses que tenen, també són molt ridícules. Pots entrar en els somnis de les persones, i, òbviament, en els somnis, doncs, bueno, els ataca un esquer de pesca, els ataca... Una tele dona voltes i quan es desperten, pum, tenen la tele allà i la pots utilitzar i la pots posar a les cases per decorar. Jo què sé, tot és molt ridícul. també afavoreix el fet de que, en el tema de les converses, una de les coses que sí que no ha fet Nintendo, veus que amb això del tema del pronom, exacte, una de les coses que Nintendo sí que ha deixat clar que passava amb aquest Tomodachi és que limitava bastant el tema dels possibles intercanvis que podies fer de les coses que generaves en el joc. Per què? Perquè volen evitar que, bueno, que la gent creï coses inapropiades i que acabin descarregant-les per internet o compartint-les, acabin a les consoles de certes persones, no? O de certs nois o noies, i que no sigui adequat, no? I això ho han limitat bastant. Vale, perfecte. Però, curiosament, el que no han limitat i no han filtrat per res és la possibilitat que tu tens de posar paraules que siguin temes de conversa en aquell món. I és això, sentim els mis que parlen d'aquesta forma vocoder absolut, sí, no? Que és tan característica, sí. No? Bueno, vamos a la plaza a buscar la pesca, saps? Coses així. Sí, sí, sí, sí. I tu els hi pots posar temes de conversa. I clar, aquí entra ja l'entremaliadura del propi usuari, que òbviament què farà? Doncs, bueno, començarà a posar temes escabrosos i sentirà els mis conversant entre ells de temes d'això, de lo més absurd que hi ha, yeah. No? I això també fa molta gràcia. T'haig de dir que en un dels moments en què un dels personatges volia entablar amistat amb un altre mi i deia de què puc parlar-li, jo li vaig dir generació digital. I vaig dir, oh, vull hablar-li del generació digital. Perquè, clar, el català no el porten molt
1: no
0: bé.
1: Porten, no.
0: Però, per desgràcia, la conversa va anar molt malament, perquè vam parlar de, has vist el documental del generació digital? I diu, oh, sí, lo he visto entero. Me aburrió mucho. Oh.
3: Ah. Digo,
0: i no es van fer amics. Va dir, ja, Albert, ja. Em sap molt de greu, sí, però...
1: Em sento fatal, ara.
0: Sí, eh? No hem... Bueno, jo espero que l'empresa no tingui en compte l'opinió d'un sol mi.
1: Exacte.
0: Sobre la generació digital.
1: Escolta, en resum final, és un joc per tothom?
0: És un joc que jo crec que pot gaudir tothom, tot i això, és veritat que com que es basa en aquesta mena de relació social i on tens poca acció en si mateix, doncs hi ha certs tipus de persones que els agradarà molt més. És un joc que jo crec que no li pots dedicar hores senceres, passar-t'hi una tarda. Per què? Perquè tot i que hi ha moltes coses a fer, sobretot quan tens molts personatges, ja et dic, és com un tamagotchi, i has d'anar, has de gaudir, l'has d'alimentar, li has de fer quatre coses i l'has de deixar una estona. Perquè si no, tota aquesta absurditesa que vius s'acaba fent repetitiva. Perquè hi ha moltes situacions que es comencen a repetir. I el joc, la veritat és que hi posa molt d'esforç en tenir molta varietat perquè les coses siguin molt diferents. Però arriba un moment en què pot arribar a esgotar, a cansar, no? I si no hi tens realment un molt interès gran en les decoracions i en el fet de veure què passa i com viuen aquests mis pel seu propi compte i què van fent i que van evolucionant i ara en té uns quants i ara en poso uns quants de nous i ara en faig més, etc. Si no tens aquest perfil, doncs potser t'acabarà cansant més aviat que alguns altres, però jo crec que és un joc que qualsevol en pot arribar a gaudir.
2: Doncs si voleu jugar al Tomodachi Life, Una vida d'ensueño, és exclusiu de la Nintendo Switch i el trobareu en físic i en digital per 60 euros.
1: Òscar, aquest deu ser un joc molt difícil de programar, no? I de fer?
4: Clar, quan hi ha tota aquesta aleatorietat i coses que has de controlar, variables que has de controlar, no? Perquè això, que no es posin a fer qualsevol cosa, doncs sí, són molts paràmetres a tenir en compte, sí.
1: I imagino que posar-se a la pell dels programadors, els que fan del Japó, estic pensant, en tot això que deia el francès, no? De que no hi hagi coses que siguin dolentes pel nen petit, per tal... Això també... suposo que deu... imagino que deu ser molt de temps i un control absolut del que estan fent.
4: Clar, tot el que és... això, el control d'edats, no? de comentaris, de contingut, ostres, això s'ha de filtrar molt bé, i m'estranya que dieu, no? Doncs que sí. Realment aquí pots posar convers que parlin del que sigui.
1: Sí.
4: Hòstia, donar aquesta llibertat és perillós, això, perquè hi ha molta gent hater, trolls, que la poden liar molt grossa.
0: Això després ho veus en els vídeos i tal, sí. Veus els mits i aquests gameplays de gent dient absurditats molt grans, però clar, com que no jugues en línia i jugues sempre tu, diguem-ne que t'estalvies aquesta situació en la que no, ha vingut, m'he connectat a un lloc i som 60 de pes a saber on i allà està tot Déu dient a veure qui la diu més grossa, no? I aquí almenys això no passa.
1: Ara em sembla que canviem molt de terç, Débora?
3: Una mica.
1: Per cert, ens vam veure a la Retro Barcelona, entre el bullici de la gent,
3: Doncs sí, ens vam
1: saludar.
3: Sí, sí. Miracle, eh? Sí. Quina abraçada més maca, la veritat, eh, Albert?
1: Doncs
3: mira, precisament inspirant-me per la Retro Barcelona, sí, que es va celebrar fa unes setmanes, aquests dies he estat jugant al Vultures Scavengers of Death de l'equip Columbia Team Vultures, que és un videojoc tàctic de supervivència per torns que veu dels clàssics com el Resident Evil i el Parasite Eve. Mm-hmm. Tant és així que des de l'estètica de la PlayStation 1, que l'esteu veient ara mateix, fins a les mecàniques estrictes, l'experiència desenvolupa, no? Desenvolupades ja fidelment a una època, no?, que ha estat la base del gènere. Però clar, amb totes les seves virtuts i tots els seus defectes.
2: I Débora, de qui agafem el rol en aquest Vultures Scavengers of Death?
3: Com diu el títol, som els Vultures, un grup d'extracció contractat per descobrir què ha passat al Valle de Salento, perquè després d'un desastre biològic, la ciutat ara és territori de zombis, mutants i altres criatures violentes. A la pell del Leopoldo i l'Amber ens tocarà endinsar-nos a les ruïnes de la ciutat, plenes de perills, per recabar informació i, si pot ser, trobar una cura, evidentment. Ara bé, sobreviure depèn del nostre enginy tàctic als escenaris, que som com quadrícules on els personatges i els enemics interactuen, no? En el nostre cas, per a seleccionar l'acció i la seva tipologia, perquè n'hi ha un món, no? Atacar amb una arma o una altra, moure's en sigil o córrer, recarregar l'arma, l'inventari també hi és, farem servir el menú al costat esquerre de la pantalla, que és veritat que és una mica carregosa l'Steam Deck, però funciona. Un cop seleccionat el lloc que volem fer, clicarem a on volem que es faci, és a dir, si per exemple volem córrer cap a un punt, haurem de donar clic a córrer i després donar clic a l'escenari a on volem córrer, no? I que el personatge vagi corrent al quadrat a on hem clicat. Clar, o per exemple també disparar un zombi al cap o investigar un paper que hem trobat a una taula. Com us deia, els combats són per torns i això m'agrada moltíssim, i l'aproximació la decidim nosaltres, no? Per exemple, tenim al nostre abast un ventall d'armes, i objectes disponibles, a més d'una cosa curiosa i que m'encanta, poder disparar parts dels cossos per fer més mal i mobilitzar els enemics al proper torn. Per
1: exemple, molt bonic.
3: És increïble, perquè tu pots fer un tir al cap, no?, que fas més mal, al tors, i si fas a les cames potser immobilitzes el zombi de torn. O sigui, genial, fantàstic, sobretot quan hi ha un munt d'enemics, com és el cas d'aquest joc. També tenim habilitats pròpies de cada personatge jugable. El Leopoldo i l'Amber tenen perfils diferents. Mentre el Leopoldo és més fort, no?, i sap utilitzar l'entorn a favor seu, com saltar taules, no?, i poder fer un altre camí, l'Amber és més àgil i té una pistola a ganxo per moure's pels escenaris i tenir avantatges als combats. Això és molt divertit quan tu dispares a un zombi, aquest catxarret, sí, i el que fas és portar-te'l cap a tu.
1: Yeah.
3: O fins i tot empenyar i tirar el zombi a l'aigua. Aquestes coses. Llavors, clar, hem d'aprendre com funciona el joc i a fer servir tots els estils, no? Perquè jugarem les missions intercalant els personatges, que alhora comparteixen magatzem inventari, i qualsevol millora a la nostra supervivència depèn de què fem en cada personatge i si la veritat sabem com jugar. És molt fàcil caure, la veritat, és molt fàcil morir, això s'ha de dir. Però bé, això, amb aquestes cosetes es nota molt que és un títol que no amaga les seves arrels.
1: Els videojocs aquests de supervivència, encara que estic veient les imatges i realment és diferent a molts videojocs que normalment són en tercera o en primera persona, jo mira, a Eli, estava pensant que aquesta podria jugar per la nit. Per la perspectiva, sí, jo crec que...
2: Sí, perquè no entres tant, no? No és com si fossis sí, tu que t'està passant tot això.
1: Exacte.
2: Ho veus des de l'altre angle.
1: Sí, tinc la sensació.
2: Sí.
1: I aquests videojocs, deia, que tenen... aquests de supervivència sempre han tingut aquestes característiques molt concretes, no? De les coses que portes, l'inventari, etcètera, no?
3: Cert. Si recordeu els videojocs de supervivència, sabreu que eren cabuts, els primers, vull dir, els clàssics del gènere, no? Perquè, com bé has dit, Albert, inventaris limitats, poques capses d'emmagatzematge, recursos escassos, enemics que t'agafen per sorpresa. Sí, et miro a tu, zombi que s'ha aixecat ara que he passat al teu costat. Trencaclosques enrevessats i pistes i secrets desbaratats, o sigui, d'aquesta mena de... I aquesta joia que fa, què fa aquí, què és això, no? Doncs bé, tot això ho té el videojoc del Team Vultures. És tan així que us heu de preparar per a una dificultat que neix de mecàniques rígides del passat, no?, que abans eren quotidianes, que no pas una corba de dificultat impossible. A veure, el que em va passar a mi, perquè m'enteneu una mica quan dic això, és que vaig copsar-me que he perdut mà i agilitat mental per jugar a videojocs retro de supervivència. És cert que la part final del videojoc és dura amb majúscules, però fins llavors has d'aprendre o reaprendre, en el meu cas, a jugar al gènere, fins i tot recuperant els truquets de la vella escola, no? Com arreplegar totes les farmacioles guardades, no? Els emmagatzematges, quan saps que toca l'enemic final, o liquidar aquell cadàver que tens clar que reviurà quan camins al seu costat. Que, a veure, probablement això ho saps perquè ja et va enganxar a la primera vegada, llavors ja tens com aquesta experiència de veterana. La història, bé, també és una mica clàssica, funciona gràcies, no?, d'aquesta manera la nostàlgia, no?, pels videojocs clàssics del gènere. Tampoc cal més, també us ho dic. Hem vingut a disparar zombis, no?, calar foc a allò que calgui i sortir amb vida de la ciutat. Ja està, ja en tenim prou. Per això, Vultures Scavengers of Death està ple de picades d'ullet a les seves inspiracions i que, si sou com jo, que heu jugat als clàssics del gènere, totes les agafareu al vol. Tanmateix, si us agrada això de la competitivitat o platinejar els videojocs, no el meu cas, però hi és, com a la saga Resident Evil, esteu de sort, no? Perquè quan superem cada missió, el joc ens resumirà el nostre compliment a la missió i ens donarà crèdits per objectes de valor estrets trobats, és a dir, trobarem com cassets, no? O discos, alguna cosa d'aquestes, i amb elles podem comprar objectes nous i millores al mercat només disponible al refugi dels Vultures. Al cap i a la fi, com us dic, el videojoc de Team Vultures farà les delícies de les jugadores que han crescut amb aquest gènere, no? Sent una proposta que ha agafat el millor dels seus inicis i li ha donat el seu toc estratègic. Si trobàveu a faltar la supervivència anyenca, aquest videojoc indie us la dona.
1: Doncs és el Vultures Scavengers of Death i es pot jugar per PC a Steam. Òscar, aquest joc, si tu l'haguessis fet, quina part veuries que és la més crítica? O la que hauries de treballar més, no sé.
4: Tot el tema de balanceig i estratègia de dificultat.
1: Mira, ho estava pensant, perquè se te'n pot anar a la mà i ser molt difícil, no?
4: Ja ho és, no?, sí. Pel que diu la Débora.
1: Sí, sí. Tu ets, de vegades aquí hem parlat, dels jocs que tu, quan inicies el joc, doncs el pots jugar en diferents nivells de dificultat. A mi m'agrada molt quan ho trobo i sempre me'n vaig al casual, jo, perquè m'agrada. A tu t'agrada que els jocs tinguin diferents nivells de dificultat?
4: Sí.
1: Sí,
4: I a mi m'agrada provar sempre el nivell difícil. El Nightmare potser no, però el difícil, sí. Més que perquè al final el que és repte, no?, és el que et motiva, no?, sí, a seguir jugant, no?, i t'enganxa.
1: Hosti, jo ho visc tot diferent,
3: O sigui, sí, jo
1: sí. Jo, clar, el repte, sí, ara que estic amb el Pragmata, que el vaig agafar amb casual, i clar, hi ha moments que m'està costant, I penso, si hagués agafat el 3, és que no sé, tu com ho fas, Francesc, això?
5: Jo intento agafar el normal,
1: sí?
5: Per defecte.
1: Val, molt bé.
5: Sí, jo intento agafar el normal, però és veritat que tot depèn moltes vegades del temps que tens, sí, i de les ganes que tinguis d'enfrontar-te a una dificultat fins poder avançar. I llavors a vegades dius, no. Posa-m'ho fàcil, no em vull estar 40 minuts per passar aquest nivell, necessito passar-lo ja, que se m'acaba el temps i n'haig de veure 3 més.
6: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Doncs continuem amb Generació Digital. La Game Jam FP 2026 es va celebrar a la passada edició de la Retro Barcelona. És ja la tercera vegada que es fa i ha reunit 44 estudiants de formació professional procedents, en aquest cas, de 9 centres de Catalunya que, durant, atenció, 48 hores, han desenvolupat des de zero una demo jugable en un entorn, diguem-ne, intensiu de Game Jam, reproduint les dinàmiques reals de producció de la indústria del videojoc.
2: Enguany, la Game Jam FP 2026 s'ha marcat en les actuacions de commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, proposant als equips participants reinterpretar l'univers de Gaudí a través del llenguatge del videojoc, explorant la seva visió artística, científica i innovadora.
1: I el premi al millor videojoc inspirat en l'univers d'Antoni Gaudí ha estat atorgat al CIFOC, a l'Escola de Cicles Formatius de Girona, en una edició marcada per la reinterpretació de l'obra i l'univers creatiu, com deia l'Eli, de l'arquitecte català a través del videojoc.
2: En Xavier Caimel és el professor de l'equip de al CIFOC, a l'Escola de Cicles Formatius de Girona, i és coordinador del cicle formatiu de grau superior d'animació 3D, jocs i entorns interactius. Li hem preguntat quin perfil tenen cadascun dels participants, que per cert són la Verónica Font, l'Àlex Bollo, l'Aina Planes, el Dylan Ballesteros i el Dani Pulido.
7: Són alumnes realment amb un perfil força polivalent. Jo sempre dic que tenen una mica de perfil de navalla suïssa, perquè durant el projecte han hagut de fer una miqueta de tot. Modelatge 3D, textures, interfície, so, implementació i programació. Tot i això, cadascú va acabar assumint un rol més concret, no? Per exemple, en Dani Pulido va treballar sobretot en 3D, el so, la interfície i textures. L'Àlex Bollo va fer més d'artista tècnic, no? Que és a dir, va estar més a la part del contacte entre l'artista i el programador, fent tasques també d'implementació dins de Unity. La Verònica Font es va centrar en 3D i textures. En Dylan Ballesteros va fer la part de programació. I l'Aina Planes, d'alguna manera, ha sigut... la que ha controlat una mica la part de direcció d'art del projecte i alhora també ha fet tasques de 3D, interfície i textures. Al principi sempre hi ha una mica de caos perquè en una game jam tothom va molt ràpid, però a mesura que el projecte avança, cadascú doncs, va trobant també una mica el seu lloc i les tasques es van definint millor.
1: Molt bé, heu pogut veure, Déu, has vist el joc?
3: Sí, l'he vist i també vaig veure com treballaven a la retro.
1: Exacte, això sí que és veritat, és veritat. Superconcentrats tots, eh?
3: Sí, sí, jo no sé com s'ho feia, perquè jo amb el soroll que hi havia, que a veure, està bé, però jo pensava, dic, concentrar-me ja amb aquest soroll, déu-n'hi-do, eh? Però sí, sí, o sigui, això ja hauria de tenir premi. Però és que, a més, el que parlava abans és que com dir-ho, quan un equip funciona es nota molt, i jo crec que en aquest joc es nota, està molt polit, molt ben agafat, han sabut com trobar aquest camí, no?, per poder desenvolupar i entregar un joc que funciona i que funciona bé, és que per mi és màgia, no?, la veritat és màgia, mira que porto anys, no?, també al sector, i la veritat és que a mi m'ha agradat molt el joc i té, és que és genial, no sé, la veritat és que a mi em fascina quan poden fer aquestes coses, i és el que dic, que té pinta, però a més ara ja amb les declaracions ho sabem, que l'equip ha treballat molt bé i ha sabut com adaptar-se a aquesta situació, o sigui que enhorabona.
1: Doncs així el joc també ens el defineix en Xavier Caimel.
7: Sí, el joc està publicat a la plataforma itch.io, concretament a l'enllaç ainachos.itch.io/l'ultima-tot-junt-obra. Així que qualsevol persona que vulgui provar, ho pot fer des d'allà. La demo sorgeix d'una idea curiosa. El joc comença amb el so del tramvia que va atropellar Gaudí. A partir d'aquí, una veu en off ens situa en una mena de purgatori. El jugador interpreta Gaudí i ha de construir una torre inspirada en les torres de la Sagrada Família per arribar fins al cel. A nivell de mecàniques, és un joc de tipus Tower Stack, tipus Tetris, on has d'anar apilant peces de la torre. Aquestes peces apareixen de manera aleatòria i el jugador ha de col·locar-les correctament mentre va resolent el que són petits puzzles que poden aparèixer segons l'estat de la peça, si està trencada, si està doblegada o si el material s'ha esgotat. En resum, és una proposta que barreja construcció, puzzle, referències arquitectòniques i una mica d'humor negre al voltant de la figura de Gaudí.
2: I finalment li hem preguntat a Xavier Caimel què creu que aquesta és una experiència enriquidora. Per què creu que ho és?
7: Els alumnes han viscut la Game Jam com unes hores molt intenses, sobretot perquè tenien molt poc temps i havien de posar les idees en comú, organitzant-se ràpidament i començar a produir gairebé des del primer moment. És veritat que com que no era la seva primera Game Jam, ja sabien que no es tractava només de tenir una bona idea, sinó de saber-la ajustar una mica al temps disponible. Havien de pensar bé les mecàniques i adaptar-les una mica a les restriccions de la temàtica i sobretot fer un joc que fos divertit però alhora assumible. Crec que és una experiència molt enriquidora perquè els posa en una situació molt semblant al que és l'entorn professional. Treballar sota pressió, prendre decisions ràpides, repartir-se tasques, també descartar les idees i solucionar problemes constantment. La Game Jam té una part social molt important, ja que han pogut conèixer altres alumnes, compartir experiències i tenir contacte directe amb professionals de la indústria que els han fet de mentors. Aquests mentors han anat veient l'evolució del joc i els han ajudat molt a tenir una visió més acotada del projecte, a prioritzar i, sobretot, eliminar tot allò que no era imprescindible.
1: Doncs un d'aquests mentors, efectivament, és l'Òscar Saún, que va estar treballant amb ells durant aquests dos dies. Escolta'm, això que deia el Xavier Caimel ha explicat moltíssimes coses, però una d'elles era que els ajudeu, sobretot, que acotin. Això és important, no?
8: Molt important.
4: pensa que és gent jove, amb moltes idees, moltes ganes de fer coses, i clar, el moment en què és la temàtica Gaudí, ja comencen a pensar en tres nivells, 20 mecàniques diferents, i llavors...
1: Tu, clar, veieu una mica cap a on va això i compta, no? I dir...
4: Sí, efectivament, jo tinc molta experiència en producció, per exemple, doncs sí que més o menys puc saber què poden arribar a fer gent júnior, no?, d'aquests perfils.
1: Val.
4: I clar, ja els diem, no, oblida't de fer això, em centra primer en molt aquesta bé. Mecànica. Quan fas un videojoc, al final, és com fer capes, sempre diem, tingues un nucli molt ben polit i a partir d'aquí vas afegint capes i pots tallar al final quan ja no pots, ja et deixes de posar capes, no? Però el nucli tens ben polit.
1: Molt bé. Una cosa que també diu i ho repeteix més d'una vegada és que ells s'acostumen a treballar amb rapidesa i amb caos. Jo l'altre dia escoltava i deia, sempre és així un estudi de videojocs? Sempre estan en rapidesa i caos? I hi ha nervis? O es pot fer un videojoc amb tranquil·litat?
4: Es pot fer un videojoc amb tranquil·litat. Sí, un dels grans perfils oblidats, no, és el productor en un estudi de videojocs. Sí. És una persona que, per exemple, planifica, s'organitza. Quan hi ha planificació i organització, les coses poden fer relaxadament.
1: Val, molt bé. Què en penses tu, Francesc?
5: Doncs la veritat és que hi ha estudis que sí que s'ho han pres amb molta tranquil·litat,
1: sí,
5: no?
1: Sí, és veritat.
5: I després la gent els hi va al darrere i, en canvi, d'altres es moren constantment amb el crunch. Una de les coses que també comentava era que parlava de perfils polivalents, no? La forma en què els estudiants han d'agafar a vegades diversos rols dintre d'un equip. És així com es preparen els alumnes avui en dia per ser polivalents i no pas especialistes en un paper concret?
4: A veure, és important, jo sempre dic, saber una mica de tot, però ser expert en alguna cosa. Al fons és el perfil que busca l'empresa, el que es diu el perfil T, no?
1: Val.
4: Clar, nosaltres sempre quan comencem la Game Jams els diem, intenteu repartir-vos els rols, no? Més que res perquè, si no, també es produeixen lluites d'egos.
1: Ah.
4: De clar, la meva idea, jo soc el game designer, jo també, i, però la meva idea és més bona que la teva, no? I llavors, bueno, aquí hem tingut a vegades però sí, l'important és que això, que tothom intenti agafar el seu rol i tirar endavant.
1: M'ha fet molta gràcia que comentava que hi havia una de les persones que hem volgut dir els noms de cadascuna d'elles, que ha comentat que un dels seus alumnes feia tasques d'artista tècnic i era com un traductor entre l'artista i el programador, que m'ha semblat molt curiós. Hi ha com especialitzacions ben concretes, no?
4: Sí, aquest és un bastant perfil unicorn, perquè és la persona que sap d'art i la persona que sap de programació. I llavors pot integrar art dintre de motor, no? Que només els artistes només dibuixen i modelen i ja rento les mans, no?
1: Sí. Certament. Débora, vols dir alguna cosa?
3: Ai, mira, sí, jo sempre que es fan les jams i aquest tipus d'esdeveniments sempre es parla molt d'idees originals, no? La millor idea, però tu penses que la part més important dels desenvolupaments i sobretot dels desenvolupaments de les jams neixen d'una molt bona idea o més aviat neixen d'un bon treball en equip?
4: Bona pregunta. Les dues coses, és a dir, tu tens una bona idea però si al final no saps aplicar-la o desenvolupar-la correctament, allò al final no arriba enlloc. Per tant, és important això, tenir una idea original i després, ostres, treballar-la bé per donar-li aquesta forma i aquests acabats que dius, ostres, aquesta idea funciona.
5: Parlant d'idees originals, una de les coses que em va fer gràcia, perquè vaig estar a l'entrega de premis al final de tot, no?, i vaig veure el guanyador, que realment sí que s'ho va mereixer, però va haver-hi més d'un que van partir, o almenys de l'idea argumental, que igual no tenia cap impacte en el desenvolupament del joc, no?, de ets en Gaudí fantasma, saps?
1: Ah,
5: i la idea aquesta de que ets en Gaudí, estàs mort i has de fer alguna cosa més, has d'acabar alguna cosa, has d'arribar, no sé què, van haver-hi més d'un equip que va partir una miqueta de la mateixa idea, no?, d'alguna forma, i això també és curiós que una cosa tan... No sé si et sembla estrany dir, ei, ets en Gaudí però estàs mort, però has de fer alguna cosa abans de descansar en pau, que se li ocorreixi més d'un equip, no?, a part del tema de les idees en quant al desenvolupament de cada joc per si i la seva pròpia mecànica. Això em va fer certa gràcia.
1: Sí, de fet, clar, ells podien agafar qualsevol excusa de Gaudí, no?
4: Ja els hi donem nosaltres unes pautes concretes. De fet, és important donar certa concreció, sí, no? També perquè al final per avaluar un joc, doncs, més o menys que tots puguin ser similars entre cometes. I de fet, hi havia dos pilars importants, que era l'art i la narrativa, i en art havien d'incloure en el joc alguna cosa que tingués a veure trencadís, ferro forjat, natura o formes orgàniques, i en temes de narrativa l'Orient, no? Perquè s'inspirava, Gaudí s'inspirava molt en l'Orient, i hi havia també el drac i no sé quina, i la natura també.
1: Molt bé. I tots els grups utilitzen les mateixes eines per fer el videojoc, o cadascú porta la seva, no? Imagino que cadascú treballa amb les seves eines, no?
4: Efectivament, sí. Aquí nosaltres no posem cap mena de requisit, i això, hi ha gent que treballa amb Unity, hi ha gent que treballa amb Unreal, també depèn del tipus de joc que vulguis fer, si 2D, 3D...
1: Molt bé. Una pregunta, és gent jove, no?
4: Sí.
1: Ho fa? Veus alguna tendència nova amb els anys que portes a Game Barcelona fent videojocs? Aquestes noves generacions, veus que tenen una característica especial, que estan, doncs, aprens coses amb ells que són diferents del que fèiem nosaltres? No, dic nosaltres, però jo no, dic en general.
4: Home, el que puc dir és, sobretot, com apliquen noves tecnologies, no, al desenvolupament. Jo ja estic una mica... Jo no sóc millennial, com podeu veure, no? I hi ha moltes coses que se m'escapen, no? Perquè tampoc puc estar al dia, no? Llavors, quan sí que veus, ostres, l'utilització de certes eines, dius, ostres, això és interessant. Però crec que a nivell de coneixements tècnics o això, jo crec que no, això no segueix igual.
1: De fet, tu dèiem que has creat videojocs, ets gestor de programes de Game Barcelona. La Game Barcelona és com una Game Jam 24/7, no? Una mica.
4: Bueno, això és un programa d'incubació.
1: Sí.
4: I aquí durant 6 mesos sí que acollim equips, és un programa que ja portem 11 edicions, i ajudem, això, és un programa internacional, ajudem equips durant 6 mesos, una gran game jam,
1: sí,
4: no?
1: Sí, sí.
4: Però clar, aquí ja venen gent que té experiència, i ja tenen una demo jugable, vull dir, són equips ja mitjanament professionals,
1: no?
4: I que acogeixen d'alguns temes, sobretot temes de producció, negoci i màrqueting, perquè al final fer un joc ja el saben fer.
1: Val. I ara, per cert, hi ha alguna cosa oberta, no? Em fa l'efecte, vaig llegir també. És a dir, que aneu fent i aneu obrint propostes perquè tothom pugui, doncs, provar d'entrar, no?
4: Correcte, sí, això. GameBSN va obrir el març i estem treballant amb això. Ara llancem, bueno, jo coordino també un programa d'incubació que es diu Geumeus, al País Basc, que també és un programa públic. Tenim un programa de preincubació que llancem a final d'any, que és per gent que acaba d'estar als últims cursos d'universitats, també per donar oportunitat a gent jove, no? A jove talent, a poder professionalitzar-se i poder fer el salt també a GameBSN.
1: Clar, aquí hi ha molts nivells i molts perfils que cadascun necessita les seves coses, no?
4: Correcte, sí, estem en estadis diferents, no?
1: Què penses tu dels solo developers? Tu que treballes amb equips.
4: He tingut l'oportunitat de treballar amb solo developers. És una feina molt dura, i per mi has de ser un geni. És a dir, poder fer tot tu sol, o ets un geni o és impossible. Hi havia gent que volia ser solo developer i francament li havies de dir, mira, no busca't reforços, no? Però he vist que realment pel programa d'incubació han passat alguns que dius, hosti, espectacular.
1: Tu segur, Francesc, que treballes a Enti, has vist potser algunes persones que han anat aquí a Barcelona, o
5: sí,
1: o també l'interès, no?
5: Hem tingut equips que han passat pel procés d'incubació de GameBCN. Vam tenir equip també a la Game Jam, malauradament no van tenir cap premi, tot i que l'any passat sí que en van tenir un, perquè aquestes coses van com van, i sí, hi ha hagut premis millors i més interessants.
1: Van fer el Gaudí Fantasma?
5: No van fer Gaudí Fantasma, però em va sorprendre, em vaig quedar amb la idea de que, hosti, tothom està utilitzant l'argument de Gaudí Fantasma, em queda alguna cosa per fer, I sí, però la veritat és que és una cosa, com diu l'Òscar, que la majoria d'aquests equips que surten acabats d'un cicle formatiu de grau superior, inclús d'un grau universitari, són tots persones molt apassionades de la vessant tècnica del que els agrada, ja sigui l'art, ja sigui la programació, ja sigui el game design. Ningú surt allà amb dir, hòstia, jo és que pa productor, saps? I és el que realment necessiten, o jo per màrqueting, jo per monetització, i són les coses que, com molt bé repeteix l'altre Òscar, que és en aquest cas l'Òscar García, és fer el joc és només el 50%. L'altre 50% és vendre'l. Has de saber fer un pitch, has d'explicar-li a una persona que et donarà, no sé, 100.000 euros o 50.000 euros perquè acabis el teu joc, li has de saber explicar el teu joc, però no enrotllant-te com una persiana amb mil coses, no, perquè és que en esta versió de Unity que estem utilitzant, no, li has d'explicar les coses essencials, importants, en 2 minuts, mm-hmm. i l'has de convèncer en 2 minuts, i has de fer amb 1000 persones a la vegada, i molt de networking, i molt que et coneguin, i sortir a les game jams, i ser una persona que t'hagin vist una mica en llocs, en fires, en game jams, en hackathons, en posant l'estant, a qualsevol cosa, i sortir fora. I és una cosa que la major part dels equips joves que surten, que tenen projectes, tenen molt de talent, els hi sol faltar molt. Per això l'acompanyament de llocs com GameBFN, on els hi acaben de posar en marxa, accelerar, mentoritzar sobre aquestes carències que solen tenir gairebé tots els que surten acabats d'un estudi, amb un projecte que pot ser interessant, és molt important que tinguin llocs com aquests, on això doncs, se'ls hi quedi més clar.
4: Uh-huh. El gran problema de la indústria avui en dia és la visibilitat. Penseu que cada mes surten més de 1.500 jocs a Steam. Sí. Com et deuen, no? Com clar, et troben, no?
1: Clar. Per molt bo que sigui, el joc és molt difícil. Ens vam veure, clar, i tot això va passar a la Retro Barcelona, un lloc molt especial, on hi ha tot un perfil de gent que és amant d'un videojoc doncs, que jugàvem als anys 70, 80, 90. Tots aquests jocs neo-retro, tota aquesta gent que està fent videojocs per consoles antigues, tot això és una part de la indústria. També hi ha interès per part d'aquests alumnes de fer aquests jocs amb un toc retro? O és una cosa que és de gent més gran com nosaltres?
4: Jo crec que és més de gent més gran.
1: Sí, eh?
4: I em va sorprendre realment la quantitat això de homebrews, que es diuen, sí. no? que fan aquests jocs encara per Amstrad, per Mega Drive, que me'n vaig comprar un,
1: per cert.
4: Dius, ostres, em vaig quedar sorprès, no? de realment la quantitat de passió que hi ha encara per això, pel retro, no?
1: Uh-huh. Aquesta part retro defineix molt el videojoc que fan aquests alumnes. Encara hi ha, doncs, a l'arcade, tot allò que vam jugar encara mana molt a l'hora de fer un videojoc, la tendència?
4: Home, al final inventar algú nou és molt, molt complicat. Uh-huh. Vull dir que molts jocs actuals veuen de les mecàniques que es van inventar als anys 80. Uh-huh. Vull dir que alguna cosa sempre hi és, no? O disparar o saltar o...
1: Molt bé. Tu vas tenir la Mega Drive, eh? Per que...
4: Això sí, jo soc sí? de Sega, sí, jo vaig ser de Sega.
1: I ordinador vas tenir o no?
4: Commodore 64.
1: Molt bé, home, nivell aquí, eh? Sí, jo vaig ser Spectrum.
5: I jo MSX.
1: Però mira, ens
5: falta en Jordi Sellas, que era d'Amstrad.
1: Sí. Tu, Débora, què vas ser?
3: Jo, la primera consola a casa va ser la Mega Drive. Exacte. I després ja vam saltar a la PlayStation, la primera, i les Game Boy.
1: Molt bé.
3: I ja està, ja em vaig quedar allà.
1: Molt bé. Fantàstic, doncs hem parlat una miqueta d'una part de la Game Jam, de la Retro Barcelona, que està ballada, que està tancada, que mai pots entrar, que no es pots molestar, i que bé, hi ha tot d'un grup de nois i noies intentant treballar durant 48 hores per fer un videojoc. Jo crec que també es deuen fer, com deia doncs el professor, el Xavier Caimel, deuen fer contactes també entre ells, no? Perquè bé, és una generació que es anirà segurament trobant.
4: I contactes, i a més, i s'ajuden. Nosaltres els...
1: Sí?
4: Sí, i tant. Nosaltres els animem a que s'ajudin, perquè els mentors venen a franges horàries concretes, però després a la nit, clar, estan tota la nit desenvolupant,
1: sí.
4: I no hi ha cap mentor que vingui. I llavors, però, si diem, ostres, si tens un dubte amb com programar això, escolta, pregunta-li un company o companya.
1: Clar.
4: Aquí no, al final esteu competint, però, vamos, sobretot esteu aprenent.
1: Clar.
4: No?
1: Per cert, recordes alguna pregunta que te sorprengués o alguna... cosa que repetís, que et diguessin? A nivell, potser, de, no sé, de dificultat, de no sé, de l'aspecte.
4: Tots et pregunten si sobretot sobre la mecànica. Ostres, creus que això és divertit? I bueno, això ja ho veurem, no? Quan acabi, ho has de polir més, ho has de treballar més, vull dir, ara
1: clar,
4: si...
1: Que enganxi, si que enganxi, clar.
4: Exacte, sí. És la gran preocupació, jo crec, el tema de... Això és divertit?
1: Clar. Doncs escolta'm, Òscar Saún, creador de videojocs i gestor de programes de Game Barcelona, gràcies per haver vingut a Generació Digital.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Després de 24 anys, crec que és la primera vegada que vens a l'estudi, i ens coneixem de fa temps, eh?
4: Sí. Però és que a mi sona que potser havia estat
1: sí?
4: però al principi.
1: Ah, una catalana, tu creus?
4: Potser sí.
1: Miraré.
4: Un estudi molt més gran, amb un sofà, no?
1: Sí, doncs vas venir a ICAT a baix. Ai, ja recuperaré el programa, igual sí.
4: És que a mi em sona,
1: Sí? Val, d'acord. Sí. Bé, ens coneixem de fa temps, però això. Molt bé, per cert, abans d'acabar, quant temps ens queda? Poquet, oi, Dani? Només dir-vos que aquest aquesta setmana ha aparegut el videojoc Manairons de 3CAT, que ja és a la venda, ho sabeu, en format digital, però ara ja per Play 5, Xbox i ordinadors PC, i d'aquí poc sortirà per Nintendo Switch, cosa que també està molt bé. Volia parlar de Steam Deck, que ha pujat 200 euros.
5: Memòria RAM.
1: La memòria.
3: Sí. Uf, quina barbaritat. A més, va ser un... Trec la notícia i de sobte ja no es pot comprar l'Steam Deck. És com... Ja està, s'ha acabat.
1: Exacte.
3: No va ser un... A veure, anem a pujar perquè, clar, d'aquí una setmana o potser d'aquí uns mesos, com passarà amb, ha passat amb la Switch. No. Aquí va ser un... Hem pujat els preus. Va, vinga. Entraves a la botiga i dius, doncs res. La meva és l'antiga, tinc molta sort, la tinc a casa, però és cert que veient aquests preus, hi ha moltes persones estem començant a dir que, els propers anys seran retro. Uh-huh. És a dir, que jugarem allò que ja tenim.
1: Ja,
3: perquè
1: segur.
3: No podrem comprar ni videojocs, ni plataformes, ni res. O sigui que jo estic pendent de veure quin serà el preu real i final de l'Steam Machine.
1: Doncs acabem amb aquesta frase de Dèbora. Ens retrobem la setmana que ve. Adéu-siau.

0: Cat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per a baixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa. Escoltes i cal.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Molt bona nit, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguts una vegada més a Jazz Batussi. Durant la pròxima hora navegarem per l'univers del jazz recorrent els seus confins i les seves galàxies. El meu nom és Dani Nelo i us he preparat la selecció musical per aquesta nit. Aquesta setmana escoltem sons paròdics de la cultura beat, spoken word amb swing i llatinitat arribada de l'altra banda de la frontera. Sintonitzarem amb estàndards del bop drogadicte i amb l'humor hipster. També descobrirem com les veus blanques femenines es van convertir en les reines del cool. Arrenquem amb Dizzy Gillespie. Benvinguts al Jazz Batussi.

0: era la veu i la trompeta de Dizzy Gillespie amb Money Honey. Soc l'escriptor del Bob, explica un dels protagonistes dels Subterranis, la novel·la semiautobiogràfica de Jack Kerouac de 1958, ambientada a l'escena del jazz de Nova York de l'època. El llibre, juntament amb A la carretera i els pòtols místics, capturava el que l'escriptor va anomenar la nova manera de parlar de la generació Bob. I tots tres devien gran part a l'amor, al gran amor de Kerouac pels pioners del jazz improvisat d'aquells anys. Avui farem una passejada pels sons i els personatges que planejaven per l'anomenada cultura beatnik, un moviment literari, poètic i vital que va colpejar la mentalitat ben pensant dels anys 50 i que va tenir un efecte rebot per tot Occident. Anem amb un rapsoda i amb un dels creadors de l'argot del Bob, el senyor Babs González.
1: Ladies and gentlemen, I'd just like to say that this is the bebop story, and for those of you who are not familiar with it, I'd just like to say that back in 1947, quite a few men were trying to find a way to reach the public with this new music, and I'd just like to say that we finally got together and got one. It was very nice to me, but it was a little greater to a colleague of mine named Dizzy Gillespie, and I hope you enjoy something we're going to give you called Ooh Pop A Da.

Geni figura, Babs González amb el seu U Pop Eirà, tema que va composar i va gravar amb els 3 Vips, amb els 3 Vips, i que només uns mesos després gravaria Dizzy Gillespie. La llibertat creativa i les ganes de trencar mollos dels músics del moment doncs van donar personatges tan atractius com Babs González o com pot ser un dels cantants i showmans favorits Batusi, el senyor Slim Gaylord. Pels que seguiu el programa ja sabeu que ens encanta tot el que va gravar aquest home. Als 50, als anys 50, la paranoia per un apocalipsi nuclear estava a l'ordre del dia. Per això Gaylord es va inspirar i va crear un Atomic Cocktail.

0: Atomic Cocktail.
1: Amb la seva ironia característica atacava Slim Gaylor aquest còctel atòmic. I ara seguirem amb un clàssic del repertori del Bob del West Coast. Si en capítols anteriors el vàrem sentir tocat per Art Pepper, avui l'escoltarem de la mà de Gary Mulligan. Parlem, com no, de Bernie Stone, tema composat per Bernie Miller i que després la parella Leiber Stoller li va afegir lletra. Però avui, com dèiem, la sentirem amb la versió més coneguda, que és la de Mulligan.

0: Boy, me a man.
1: Sentíem primer el so del sextet del saxofonista Gary Mulligan i després hem anat amb Beatnik Wish, un spoken word de Patsy Ray, amb tot un glosari de l'slang de l'argot beatnik. Segueixes a la sintonia, dedicat, això ja es va tossir, i avui estem escoltant alguns dels sons que ambientaven la cultura beatnik dels anys 50, on es barreja el bebop, l'spoken word, la poesia, el latin, etc. Doncs anem amb un trompetista que basculava entre el mainstream i la improvisació més lliure. Parlem de Shorty Rogers, que el 1953 va gravar aquest Chiquito Loco.

Així de potent sonava el combo de Short i Rogers amb aquest Chiquito Loco. I ara farem passar de nou a Gary Mulligan, però en aquesta ocasió acompanyant amb el seu quartet a la cantant britànica Annie Ross, que potser us sona el nom perquè era membre del trio vocal Lambert Hendricks and Ross. El seu to és suau, melancòlic i feia les delícies del públic dels clubs de jazz de mitjans dels 50. Escoltem-la amb el que diuen que és un dels seus millors àlbums, Sing a Song with Mulligan.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: I guess I will have to change my plans. Era la veu Dani Ross junt al quartet de Gerry Mulligan. I ara anem amb un dels contrabaixistes més malcarats del jazz del moment, el senyor Charles Mingus. També geni figura, Mingus va revolucionar el panorama. Ara saltarem fins al 1959 per escoltar un dels temes del seu Mingus, un dels àlbums, ja sabeu, mítics del contrabaixista, i que va ser d'aquella collita excepcional del 1959. Això es diu Boogie Stop Shuffle.

Segueixes a la sintonia d'ICAT, això ja es va tossi i ja saps que pots tornar a escoltar i compartir aquest i tots els capítols Batussi al podcast aicat.cat i a la plataforma 3cat. Torna ara per un altre d'aquells insòlids experiments de jazz i paraula que es feien a meitat dels anys 50. Kenneth Patchen. Kenneth Patchen va ser un poeta i novel·lista que va incorporar a la seva escriptura pintura, dibuix, una mica de música, un personatge molt, molt de l'època. Avui el sentirem amb el seu clàssic L'assassinat de dos homes per un jove que duia guants de color llimona.

doble ració. Primer hem escoltat la veu de Kenneth Patchin i després hem seguit amb el saxo alt d'Art Pepper amb el Mambo de la Pinta, un single del seu període amb el segell Aladdin. I ara seguirem amb la veu d'una dona amb molt caràcter també, una dona que, superant els seus problemes d'addiccions, va mantenir una carrera molt interessant. Parlem d'Anita O'Day, cantant blanca, que va començar de molt joveneta al món de la música professional i que va ser potser més reconeguda en cercles jazzístics que en el món del pop o del mainstream. Malgrat la seva addicció a l'heroïna, als 70 va fer un comeback, va fer un retorn que la va mantenir en actiu fins als anys 90. Avui l'escoltem amb el seu All Devil Moon.

0: Paul Devil Moon era la veu i el carisma de la gran Anita O'Day. Per cert, que circula, o almenys circulava, per alguna plataforma, un documental sobre Anita que és interessant. Es diu Anita O'Day, A Life of a Jazz Singer. Molt, molt recomanable. Com veieu, avui circulen pel jazz batussi personatges amb molta, molta substància, com és un dels militants de l'Spoken Word, el senyor Ken Nordin. Un home amb una veu radiofònica, una veu de locució tremenda i que va apostar, que va començar a experimentar, a recitar damunt de música. Un dels seus millors àlbums és Colors, del qual avui n'extraiem aquest Maroon.
1: Think of the times, the number of times that you can make rhymes with that friend, Maroon. There's the month of June, Maroon. There's a singer's croon, Maroon. As she sings a tune, Maroon. To an orange moon, Maroon. Like a crazy loon, Maroon. Please say prune, Maroon. With a silver spoon, Maroon. How high is noon, Maroon? Tell me soon, tell me soon, tell me soon, tell me soon. No telling the times and number of rhymes that we can make with our friend Maroon.

0: There's so many rhymes for good old maroon. I'm sure if you try, you can think of a few that have slipped me by. See what you can rhyme with maroon. Do it soon, do it soon, do it soon, do it soon, do it soon.
1: Mare meva, quina veu! Maroon era la veu inconfusible de Ken Nordine. I ara seguirem amb els Toxic Twins de l'època, Chet Baker i Art Pepper. Dos biografies d'UPA, dos músics dotats d'un talent i una sensibilitat musical excepcional, doncs que a la vegada tenien una pulsió vital complicada, per dir-ho així. Addiccions, presó, desaparicions, etc. Tot allò que alimenta llibres i autobiografies morboses i que subratlla el mite del músic de jazz com un perdis, com un desnortat i drogadicte, incapaç de fer res més que tocar i que ha confós tantes vegades a públic com a vegades a músics del que era el món de la música. Sigui com sigui, aquest parell van escriure grans pàgines del jazz del segle XX.

era el saxo alt d'Art Pepper i la trompeta de Chet Baker, dos músics que molt bé haguessin pogut aparèixer en alguna de les novel·les de Jack Kerouac. Manyacs, ens acaba el crèdit, hem de guillar, que la festa continua. Marxem amb una altra parella, amb Charlie Parker i amb el músic que hem començat la sessió, amb Dizzy Gillespie. Això és Bloom Dido.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Noies, nois, nois, noies, això s'acaba, no hi ha temps per més. Avui hem tingut proto-hipsters, beatniks i delinqüents. Espero que us hagi agradat, el meu nom és Dani Nelo i com sempre serem aquí el proper diumenge al mateix lloc, a la mateixa hora, amb més música i històries. I recordeu, deixeu que el jazz batussi entri a casa vostra.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't.
2: ICAT, la ràdio inquieta.
4: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a